0: Ens aixequem amb aquest matí del dimecres, per ser últim dimecres d'aquest mes d'agost, amb bones notícies, perquè l'incendi de Collserola estaria inicialment en fase d'estabilització. Recordem les xifres. 15.000 persones són ara confinades i 35 persones evacuades preventivament. Milloren les condicions del vent i, per tant, hi ha optimisme amb la evolució dels treballs que s'iniciaran ja aquest matí en mitjans aeris. Un foc i un fum que ahir a la tarda es van veure a gran part de Barcelona. L'incendi va generar la lògica expectació i la preocupació habitual en aquests casos. La bona notícia a hores d'ara que bombers de la Generalitat de Barcelona i els agents rurals ja saben per on crema el foc i on pot avançar. I consideren a hores d'ara que no hi ha perill d'altres edificis ni es preveuen més desallotjaments. Aquest matí els mitjans aeris tornen a controlar la zona més activa després de que aquesta nit 60 dotacions terrestres hagin treballat per la fase d'estabilització. Bon dia, sóc Sergi Tor. L'incendi ha cremat 34 hectàrees i ha propagat a cap a Montcada i Reixac. Va començar el terme municipal de Barcelona, amb una hectàrea afectada també a Montcada. La superfície cremada és principalment arbrat i matollar del parc natural. Els equips d'emergència van desallotjar de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró, concretament de 35 persones. I a més, Protecció Civil, aquí sí, va enviar dos missatges és alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc de Collserola, 15.000 persones afectades. És obvi que la comparativa amb la Costa Daurada és inevitable, no per enviar-la ahir, sinó pel fet de que la Costa Daurada, amb dos tempestes tan violentes, no se n'enviés cap. Però això serà un debat polític. Ens centrem hores d'ara, que és la situació a Collserola. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica a hores d'ara el balanç que significa aquest incendi pels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
1: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues amb mitjans aeris per intentar parar-lo.
0: El treball, doncs, dels bombers que ha significat entrar en aquesta fase d'estabilització. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs el temps acompanyarà amb les tasques d'extinció de l'incendi de Collserola. Pràcticament no bufarà el vent, que sempre és el gran propagador, evidentment, i el que més preocupa a les tasques d'extinció. Amb una jornada també marcada per la inestabilitat a la part central de Catalunya, hi haurà augment de la nuvolositat i la possibilitat de pluges en aquesta zona de Catalunya. També núvols a zones costeres. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona 17 graus, Lleida 21, Tarragona 24, Barcelona 24, Andorra, hores d'ara, 11 graus. En quant al trànsit, abans de tot, lamentar un accident mortal ahir amb un ciclista, un veí de Tremp de 59 anys, que va morir a l'Alta Àneu. És un col·lectiu vulnerable a aquest accident que es va provocar al Pirineu. En quant a la mobilitat, hores d'ara tenim diverses incidències a l'AP7, tallada a Mont-roig del Camp, direcció Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Compte també amb aquest punt, Barberà del Vallès, direcció Girona, hi ha un carril tallat per un accident. També tenim a la C53, hores d'ara retencions, i el que seria la ronda de dalt a causa de les obres. Inici del curs polític del govern de la Generalitat, que a pesar aquest cap de setmana farà una trobada a les Avellanes, a Os de Balaguer, de cara a marcar les línies mestres d'aquest curs, on hores d'ara ja damunt de la taula un conflicte laboral d'importància. La vaga de professors es manté per al pròxim 8 de setembre. Seria el primer dia de classe. La portaveu del govern, Sílvia Panec, anuncia que la consellera d'Educació, Esther Niubó, parlarà en els pròxims dies per analitzar l'actual situació.
2: En els propers dies serà la pròpia consellera qui els pugui traslladar les novetats que hi hagi en aquest inici de curs escolar i com s'espera i tot el treball que s'ha fet en aquests últims mesos. Vull recordar que són més de 200 reunions les que la consellera ha tingut amb diferents membres i representants de la comunitat educativa.
0: Per reunions no serà 200, però d'acord fins ara cap, com a mínim, amb els sindicats que encara convoquen les vagues, especialment Ustec-Estec. El curs polític, Salvador Illa, l'inicia amb la tranquil·litat de l'aprovació de pressupostos, però amb un cicle electoral. Al mes de maig hi haurà el primer examen pel govern amb les eleccions municipals i a veure finalment quan hi haurà les eleccions al govern central. I el sector de la pesca de Catalunya està en contra de les restriccions de Brussel·les perquè fa referència a la gamba vermella. S'han arribat ja abans del Nadal el 90% dels límits marcats per la Unió Europea. Jaume Carnicer, president del grup d'acció social pesquer de la Costa Central.
3: El que no s'entén és que tu tinguis una quota amb l'única espècie, que és l'única que diuen els científics, que de les 5 espècies objectius del pla de demersals és la que està més bé. És un atac directe contra la pesca, en aquest cas catalana. Ja no em preocupo per parlar de la resta del Mediterrani. És que el que volen és eliminar el sector pesquer.
0: I a Barcelona ciutat, a reforma de l'antiga fàbrica industrial l'escocesa que està ubicada al Poble Nou. Es crearan vivendes per a 72 persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables. Inversió de 52 milions d'euros. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
4: Sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat. I nosaltres pensem que això és possible conciliar-ho si ho fem amb intervenció pública, si ho fem amb les entitats.
0: I a totes les ciutats s'han multiplicat en els últims anys els que serien els centres d'estètica de bellesa. Pràcticament no hi ha un carrer on no hi hagi un negoci d'ungles de manicura. Barcelona, la qüestió, en 10 anys ja han incrementat un 60%. Gairebé hi ha a hores d'ara 2.000 negocis, però no tots els centres segueixen la normativa. Sílvia Geralt, presidenta del Gremi d'Estètica.
5: Que mai comparen el preu, quan veieu que hi ha preus al mercat que són de baix cost, alguna cosa vol dir. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones. Vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents.
0: Per veure aquest creixement dels centres d'estètica per districtes a la capital catalana, l'Eixample és on hi ha més centres, amb prop de 500, seguit de Sarrià Sant Gervasi amb 247 i Sant Martí amb 207. I anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva de clubs i d'esportistes de Catalunya. Quina és, Víctor Navarro? Bon dia.
6: Bon dia. El porter Dominic Livakovic arriba al Futbol Club Barcelona. Avui passa revisió mèdica i serà just quan acabi el mercat que el Barça decidirà si marxa. S'ha dit o es queda com a suplent de Joan García. Signarà per les properes 4 temporades, té 31 anys i és el porter titular de la selecció de Croàcia. Ve de ser el suplent de Gazzaniga amb el Girona de Michel la passada temporada. El Barça, que avui parla Hansi Flick a les 12 del migdia en roda de premsa en la prèvia del Barça Athletic Club, el primer partit al Camp Nou demà a la nit, on s'espera el debut de Rodri a la segona meitat i on estan decidint, i avui es comunicarà si se suspèn l'homenatge als 8 campions del món amb la selecció espanyola després de l'actuació policial a Elche. A més, ha estat presentat Xavi Hernández com a seleccionador de Països Baixos. L'Espanyol està apropant-se ja a Brian Zaragoza, s'espera a l'extrem avui a Barcelona i arriba en forma de cessió però amb opció de compra. A segona divisió, el Girona, Arnau Martínez avui marxa a València, signarà per les properes 5 temporades. El conjunt xe paga al Girona 5 milions d'euros fixos per a aquesta incorporació. I es confirma el clàssic de la Lliga F del cap de setmana del 3-4 d'octubre, jugarà al Camp Nou.
0: Ens aproximem a 8:15 del matí, moment d'escoltar tot el que ens interessa, l'anàlisi de l'actualitat nacional i internacional aquí a Herrera en Cope amb Carlos Herrera.

0: Bones notícies. Es dona per estabilitzat l'incendi de Collserola. Són 45 les hectàrees cremades i aquest matí es confia primer ja amb el control i posteriorment amb l'extinció definitiva de l'incendi. Bon dia, sóc Sergi Tori, compareixença fa pocs minuts del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, el qual informat de la evolució del foc i també ha destacat que ahir a la nit ja es va aixecar el confinament que havia respecte als veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
1: Però està perimetrat, per tant encara es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es pogués produir. Dir també que els confinaments que es van produir a l'última hora de la tarda d'ahir es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem que la normalització es pugui produir també al llarg del matí en tots els barris afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat Meridiana.
0: Per tant, aquest és el pronòstic d'Albert Batlle, que ja es confia en una normalitat al llarg d'aquest matí després d'un incendi que es va iniciar ahir a la tarda i que va aixecar la lògica expectació a la ciutat de Barcelona per les columnes de fum i el foc que havia al Parc Natural de Collserola, com deien, balanç de 45 hectàrees cremades. Anem a serveis. En el temps, jornada estable, presència de nuvolositat de diverses comarques de Catalunya, temperatures actuals a les capitals, Girona 17 graus, Lleida 21, Tarragona 24, Barcelona 24. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 11 graus. I en quant a la mobilitat, a l'AP7 tenim diversos punts de retencions i d'incidències. Barberà del Vallès, direcció Girona, hi ha un carril tallat per accident, el que provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 tenim tallada a Montroig del Camp, direcció Barcelona, per la retirada d'un vehicle. I també a l'AP7, més enllà, el que seria Vandellós Hospitalet, direcció Tarragona, també s'està donant aquest cas a pas alternatiu per la A7. També tenim, en aquest cas, a la AP7, diversos, aquest cas, el punt de la incidència, com dèiem, a Tarragona, el que seria la sortida a la A7 per a Port Aventura.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: La pensió mitjana a Catalunya al mes d'agost se situa en 1.426 euros mensuals. Significa un increment del 4% en respecte al mateix mes de l'any passat. En total, la Seguretat Social a Catalunya té 1.800.000 pensionistes amb un creixement del 1%. Catalunya concentra el 17% del total de pensions d'Espanya, sent la primera amb el número de pensions i la cinquena amb la quantia més alta, segons dades de la Seguretat Social. Per tipus de prestació, les pensions de jubilació són les més nombroses, amb 1.200.000 a Catalunya.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
5: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
4: Suscríbete.
6: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
7: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? ¡Muy fácil! Acuda a Joyería Goya, en Paseo San Juan 163, Barcelona, y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
0: Ens aproximem a 8:45 del matí, moment d'escoltar tota l'actualitat nacional i internacional i el que més interessa aquí, a Herrera, en COPE, avui amb Carlos Herrera.

0: más nueva, Pilar, yo no sé si en tu familia había alguien, pero mi abuela ya compraba en un economato.
1: No, no, es que en mi pueblo no había ni economato ni tienda casi.
0: Bueno, pues mi abuela iba a un economato. Eran tiendas de carácter social y laboral donde se vendían productos o alimentos básicos a precios más baratos que el mercado normal. Estaban destinados normalmente a colectivos específicos y había que presentar una cartilla para entrar. Mi abuela llevaba una cartilla. A veces las compras se apuntaban en una libreta y se descontaba al final de mes del sueldo. Uh-huh. Bueno, es verdad que a día de hoy casi no existen ese tipo de establecimientos, aunque alguno queda con similitudes. En Francia hay bastantes y en España hay uno, por ejemplo, en Madrid. Se llama La Osa Coop, el primer supermercado cooperativista de Madrid. Tiene coincidencias con la idea de Mamdani y pertenece a una red cooperativista que también tiene tiendas, por ejemplo, en Alicante, en Zaragoza, en Córdoba o en Valencia. Vamos a conocer un poco más esos detalles, ¿no? Claro. Alberto Estaire es miembro del Consejo Rector de La Osa. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien.
2: Oye, muchas gracias por darme este espacio.
0: No, por favor, gracias a ti por atendernos. Tengo entendido, Alberto, que La Osa echa a andar en un momento complicado porque estábamos a finales de 2020 cuando la gente se había acostumbrado a comprar por internet.
2: Sí, bueno, está realmente complicado porque 2020 es sobre todo que estábamos en plena pandemia, ¿no?
0: Claro.
2: Y no era el momento más propicio para tomar una iniciativa, bueno, para lanzar una iniciativa nueva, ¿no? De carácter empresarial. Pero al mismo tiempo también nos dio mucha repercusión en los medios el hecho de que no hubiera noticias transmitir con carácter positivo, como era nuestra apertura, ¿no? Así que eso tuvo también ese lado positivo.
1: Y a ver, Alberto, si conseguimos entender un poco la filosofía y la esencia, ¿no?, de lo que hacéis. Porque nace de un proyecto municipal al que se suman los dueños de una tienda de productos ecológicos y se basan en lo visto en Francia, que precisamente copió lo ocurrido en Nueva York a mediados de los 70, ¿no?
2: Sí, exactamente. Ese es un modelo de gestión que nosotros copiamos de esos dos establecimientos que ya llevaban tiempo en marcha y con mucho éxito, que se basa sobre todo en la participación, porque somos cooperativas de consumo, o sea, el supermercado está gestionado a través de una cooperativa de consumo y esta cooperativa tiene su base en la participación de todas las personas que somos cooperativistas en un sistema de turnos a través del cual cubrimos muchas de las necesidades del supermercado, de la gestión del supermercado, de la gestión cotidiana, ¿no? O sea, el supermercado se puede abrir a diario gracias a que en esos turnos toda la base social de la cooperativa de 3 horas cada 4 semanas, son nada más que 3 horas al mes, hemos realizado tareas de reposición, limpieza, hemos cubierto el puesto de caja, etcétera, ¿no? Entonces esa participación es la base de nuestro sistema de gestión del supermercado y eso lo copiamos tal cual de Nueva York y de París.
0: Claro, o sea, si lo entiendo bien, Alberto, a ver, esto sale adelante fundamentalmente por el trabajo voluntario de las personas que integran esa sociedad, ¿verdad? Y no sé si tenéis a gente contratada también.
2: Sí, tenemos una plantilla de 6 personas, porque si no sería imposible la gestión de toda la parte más profesionalizada del asunto. Cuando nosotros empezamos, realmente no teníamos ninguno de los que tomamos la iniciativa de poner en marcha este supermercado, teníamos conocimiento de todo este sector, ¿no? Tuvimos que formarnos, tuvimos que encontrar gente que tuviera conocimientos de contabilidad, etcétera, porque evidentemente nos regimos por la normativa de la distribución alimentaria, tanto a nivel de sanidad como a nivel contable, a toda la parte fiscal. Entonces necesitábamos gente experta y también necesitábamos un cierto conocimiento en la relación con proveedores. Todo el tejido de la distribución alimentaria es muy complejo. Entonces todo ese trabajo más profesional está cubierto por nuestra plantilla de seis personas empleadas y lo que hacemos el resto de las personas de la cooperativa es cubrir el trabajo, digamos, más cotidiano de gestión cotidiana y más sencilla del supermercado, ¿no? Y eso evidentemente implica para la cooperativa un ahorro tremendo en cuanto a costes laborales y al mismo tiempo esa es una de las principales fuentes de ahorro para la cooperativa.
0: Claro.
2: Y ese ahorro lo repercutimos en la bajada de precios.
1: Bueno, hay que decir que La Osa todavía está consolidando su negocio, ¿no? Estáis todavía amortizando parte de la inversión con la que echó a andar el supermercado
2: en
1: 2020,
2: sí.
1: Pero de todas formas el año pasado ya facturó 1 millón de euros, ¿no?
2: Sí, bueno, llevamos ya, yo creo que ese es el tercer año que llegamos a la cifra de 1 millón de euros. Uh-huh. Como bien dices, es un proyecto que todavía está por consolidarse, porque realmente el objetivo nuestro es dar acceso a una alimentación saludable que cuide tanto al consumidor como al productor, que esa es la otra parte importante de nuestro proyecto. Nosotros tenemos un surtido en el que hay mucho, mucho producto de pequeño productor, y ese pequeño productor está muy bien pagado por nosotros. Y entonces cuidamos las dos puntas, ¿no?, de todo el sistema de distribución alimentaria. Uh-huh. Y claro, ese ahorro que conseguimos a través del sistema que te contaba de turnos, y además el hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro, lo repercutimos en los precios. Y esa bajada de precios se seguirá produciendo a medida que seamos más personas integrando la cooperativa. En este momento, de forma activa y haciendo compras, somos 700 personas aproximadamente, y nuestro supermercado, que tiene 800 metros cuadrados, podría dar suministro hasta 3.000. O sea que tenemos un margen de recorrido tremendo, ¿no? Pero aún así, en estos años hemos conseguido pagar perfectamente nuestras deudas, pagar a nuestros acreedores, pagar a las deudas bancarias, pagar a nuestros proveedores y pagar las nóminas. O sea que todos los costes están cubiertos y tenemos un mínimo beneficio, vamos.
0: Pues no hay tan mal, Alberto, la verdad.
2: Ni tan mal, ¿no? Para 5 años de recorrido para un sistema moderno, completamente nuevo, vamos.
0: Y podemos encontrar de todo, quiero decir, hay productos frescos. Lo que te digo, te lo pregunto sobre todo porque, claro, el contexto de la OSA, aunque tiene similitudes con lo que está proponiendo Mamdani, los contextos en los que se colocan esas tiendas son completamente distintos, porque Nueva York precisamente es una ciudad donde el producto fresco no abunda.
2: Claro, por suerte estamos en contextos completamente distintos, claro. ¿Sí? Y aquí todavía existe intervención pública en la distribución a través de los mercados municipales, que tampoco nos es tan ajeno, ¿no?, la idea, ¿no? Hay una intervención pública, ¿no?, en esa distribución, a pesar de que los mercados municipales no son la vía principal de suministro de alimentos en nuestras ciudades, por desgracia, ¿no?, como que va perdiendo terreno, ¿no? Así que, bueno, digamos que no es algo tan ajeno a nuestro modelo, y el contexto no tiene nada que ver, por suerte, Madrid. Y es uno de los problemas que encontramos nosotros. El madrileño está acostumbrado a hacer la compra en su entorno más cercano, no está acostumbrado a desplazarse.
0: Claro.
2: Y al ser nuestro modelo el único con este tipo de gestión en toda la ciudad, implica que muchos de nosotros dentro de la cooperativa vivamos lejos. Yo tardo 40 minutos en transporte público en llegar a la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Aún así, me compensa ese esfuerzo de movimiento. Y la mitad más o menos de los cooperativistas vivimos lejos de la cooperativa. Está aumentando, por suerte, también por cambios dentro del barrio donde estamos situados, en el distrito de Tetuán, está cada vez aumentando más el número de vecinos en la cooperativa, ¿no?
1: Además, habéis apostado por vender a granel siempre que sea posible. Creo que tenéis más de 200 productos a granel, que pocos establecimientos tienen tanta oferta. Desde, además, cosas como el gel, incluso el champú, el suavizante, el detergente, ¿no?, que la gente lleva los botes y los rellenáis. Me imagino que también esto abarata mucho, ¿no?, los costes.
2: Claro, sobre todo, digo que toda nuestra preocupación por incentivar el consumo responsable, obviamente, implica tanto el cuidado de las personas que hacemos la compra allí, como el cuidado de como os decía antes, de los productores que nos proveen de todos los productos, como del medio ambiente. O sea, del impacto medioambiental de nuestro consumo está dentro de nuestros objetivos.
1: Que también lo cuidáis,
2: su reducción,
1: es,
2: ¿no?
1: Es importante.
2: Y entonces, evidentemente, el granel es esencial, porque hay una disminución de consumo de envases tremenda. Y tenemos aparte del producto fresco, obviamente, de frutas y verduras, que muchos de ellos son de producción muy, muy cercana de la propia Comunidad de Madrid, a granel tenemos producto seco, y también hemos incorporado el no alimentario.
1: Perdona la curiosidad, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un tema que yo controlo, el suavizante. ¿Cuánto me cuesta un litro de suavizante?
2: Perdóname, que tenemos 3.500 referencias y para precios.
0: Es más complicado.
2: Pero tendría que consultarlo.
1: Pero, ¿qué ahorro de porcentaje le supone a familias nosotros, que están en la cooperativa.
2: También, nosotros, así tampoco sabría decir una cifra exacta. Nosotros utilizamos un sistema de márgenes bastante también poco común en la distribución convencional.
1: Bueno, muy interesante esto que nos cuentas, la verdad. A ver qué pasa con lo que va a hacer Magnani, este alcalde de Nueva York.
0: Veremos.
1: Alberto está ahí.
0: Es lo cercano aquí.
1: Gracias.
0: Gracias, Alberto.
1: Gracias, María José.
2: Muchas gracias a vosotras.
1: Adiós, adiós.
3: Herrera Incope.
4: Estar informado.
3: Escuchas a Expósito porque
5: la frontera de España con Marruecos, Ceuta y Castillejos.
4: Siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
6: Estamos en la frontera del Tarajal.
3: Viviendo lo que pasa en primera persona.
6: Por esta puerta fue donde se produjo la gran avalancha durante horas y horas, hasta 80.000 personas.
4: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
9: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
14: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
15: Love, love, love.
16: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Herrera Incope.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
17: Què tal? Com esteu? 10 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a les vies de so, que no sé si avui també està encantadíssim d'estar a les vies de so. Cada dia està encantadíssim d'estar a les vies de so. Som gent feliç aquí. Ens agrada la feina que fem, és el que toca. Encara que ens toqui a vegades dir coses que no són gens agradables i que acostumen a ser dures, perquè aquesta nit ja s'ha confirmat la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats del passat dissabte a Roda de Barà. És una d'aquestes situacions que, a més, pot generar moltes qüestions. Moltes qüestions, primer, segurament enfocat per les alert. Seria ara moment, possiblement, ara no sé si seria qüestió de culpabilitzar aquestes coses, perquè ja sabeu que quan passen aquestes coses, a toro pasado és molt fàcil treure conclusions i fer cosetes, però el cas és que aquestes dues persones, malauradament, han mort. Estaven en estat crític ja a l'Hospital Joan 23 de Tarragona des de fa dies, des del mateix dissabte, i bé, en principi semblava que hi havia una evolució positiva més en una de les dues, més que en l'altra, i al final, doncs, malauradament, hem de dir això, que aquesta nit tant la mare com la filla, que van resultar ferides, doncs, han mort. I deia que segurament ara podríem treure un debat o obrir un debat sobre si s'hagués enviat aquest àlert, si es podia haver evitat la mort d'aquestes persones. Si no, és difícil de dir, i no cometrem l'error d'entrar en un bassal i elevar valoracions sobre això, perquè podríem parlar també de com està construït el mur, si s'havíem de mirar a partir d'ara al futur, moltes qüestions, però quan passen qüestions com aquestes, aiguats d'aquestes característiques, doncs a vegades és difícil preveure. Insistim que un dels exemples que podem mirar, almenys conforme les alert i conforme la pedregada i la pluja, va ser precisament fa dos dies a Tarragona, quan nosaltres a migdia estaven donant el parte meteorológico, quan donàvem el temps, que nosaltres utilitzem el Meteocat, doncs, per donar el temps, a Tarragona, al Baix Camp, no hi havia cap alerta activada. No hi havia una previsió de que arribés una pluja, una possible pluja intensa. No estava ni la groga activada. I al final tot el gruix va caure cap allà. Bé, descansin en pau, una abraçada per les famílies i per tot Roda de Barà, que segurament estan molt, molt colpejats per una situació com aquesta, que no és de bon passar, ni molt menys. Una altra història que ens ha sorprès és aquesta onada d'incendis més grans, més petits, que estem patint. D'entrada, ahir per la tarda s'iniciava un incendi a la Serra de Collserola, el segon incendi d'aquest mes, que en principi semblava controlat, però al final va estar a punt de desbocar-se, i encara ara mateix l'incendi està estabilitzat, perimetrat, però no extingit. Marc Monclús, bon migdia, benvingut, com estàs?
18: Hola, bon migdia.
17: Bé, parlem de l'incendi, que ens pots dir, fes un resum de la situació que ens estan explicant les autoritats.
18: Doncs mira, els bombers, com deies, han donat l'incendi de Collserola com estabilitzat aquest matí, un incendi que ha cremat més de 45 hectàrees de terreny forestal, i tot i que s'ha acabat estabilitzant avui al matí, els desallotjats ja van poder dormir a casa la nit passada, i els confinats ja van rebre ahir la nit l'avís que ja els ja deien que podien moure's lliurement. Això ho explicava el regidor de la Ciutat Vella i tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle.
19: I per tant, encara que es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es podies produir. El nombre d'hectàrees en aquest moment encara no es pot fixar, el cos de gent rurals ho dirà, doncs, suposem cap a mig matí, però calculem en aquest moment per sobre de les 45 hectàrees. Recordin que la xifra que havíem donat ahir a última hora de la tarda era de 35, un petit increment durant totes aquestes hores. Dir també que els confinaments que es van produir, doncs, a última hora de la tarda d'ahir, doncs, es van aixecar, és a dir, que en aquest moment tothom ha pogut dormir a casa seva, i esperem, doncs, que la normalització es pugui produir, doncs, també al llarg del matí en tots els barris d'afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat Meridiana.
18: Tot i que ja s'ha estabilitzat, el mateix tinent, com ara sentíem, explicava que encara s'hi continua treballant per evitar que hi puguin haver revifades, i és per això que demanava col·laboració ciutadana de cara a poder fer front a aquest incendi forestal.
19: Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi, i això ens obliga a ser molt prudents a tots plegats, doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut i que esperem que es pugui continuar, doncs, en les properes hores.
18: El cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, explicava també com havia anat l'incendi i feia una previsió de com acabarà, de tot el que acabarà passant a les pròximes hores.
20: L'incendi ho tenim estabilitzat. Al llarg de la nit, tant bombers de Sanitat com bombers de Barcelona han treballat conjuntament per reforçar aquest perímetre. Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents, com bé ha comentat el tinent, i ha fet de donar-lo per controlat. Vull dir, ara ens queden hores de treball, ens queden hores de vetllar aquests focus secundaris.
18: Així doncs, cal seguir extremant la precaució de cara a possibles revifades i aquests focus secundaris, i de moment encara es desconeixen les causes. L'administració, però, no descarta que es tracti d'un delicte d'un piròman. De moment, però, encara s'està investigant i encara... De moment no saben
17: que haurem d'esperar la investigació. Gràcies, Marc. De fet, la previsió de la meteo de cara a avui, atenció, perquè sobretot de cara a Ponent i al Pirineu s'espera, hi ha una alerta per intensitat de vent, encara que les temperatures màximes baixaran de cara a aquest incendi de Collserola. Doncs no és una mala previsió, però sí és una qüestió d'aixecar orelles de cara a Ponent i al Pirineu per possibles incendis, sobretot pel vent, la temperatura i el vent. Imagineu que esteu a casa vostra, comenceu a veure fum, comenceu a mirar que allò, ostres, la qüestió és seriosa, i us arriba una S-alert i us confinen. Ostres, l'ensurt és important. És el que li ha passat a la Toñi González, que és veïna de Roquetes, si la tenim al telèfon perquè ens expliqui la vivència, no? Toñi, buenos días, bienvenida.
21: Hola, buenos días.
17: Gracias por atendernos, Toñi. Oye, ¿qué ha pasado? Explícanos la experiencia. ¿Cuándo te avisaron? Explícanos cómo ha ido la cosa.
21: Bueno, nosotros nos hemos enterado porque estamos aquí en casa y mi hija me mandó un mensaje como que estaba, que había fuego ahí arriba en Collserola, en la parte de Torre Baró.
17: Sí.
21: Y entonces nosotros vivimos en una casa y tenemos un terrado. Y subimos al terrado. Entonces cuando subimos al terrado vimos que había mucho humo. Entonces ya empezaron a venir, ya sería sobre las 3, las 4 por ahí. Entonces empezamos a ver ya que había helicópteros, hidroaviones y había mucho humo, nada más. Y bueno, nos avisaron, tuvimos durante la tarde dos alarmas de confinamiento a partir de las 5 de la tarde por ahí.
17: O sea, os enviaron una alert al teléfono.
21: Sí, sí, nos enviaron que nos confinaban. Y luego también a las 5 de la tarde por ahí vinieron un camión, una furgoneta de Mossos, la Guardia Civil. Y luego toda la tarde estuvo paseando por aquí policía motorizada por las calles que van a dar a la montaña, porque aquí hay muchas calles que dan a la montaña. Entonces, la verdad que estaba todo muy, muy controlado.
17: Y Toñi, ¿en algún momento tú pasasteis miedo o susto o no?
21: Bueno,
17: ¿estabais tranquilos dentro de lo que cabe?
21: Nosotros, verdaderamente, como veíamos lo que estaba pasando, pues no teníamos tanto miedo como la gente que da por la parte de más abajo, que no veía nada. Solamente veían que los Mossos nos habían dicho que teníamos que estar confinados, que no podíamos salir de casa, que no podíamos coger coches, los ascensores, que tenemos unos ascensores que bajan hacia abajo, pues que estaban también inutilizados, la carretera que da el acceso a la calle Artesanía también estaba toda cortada. Y entonces, pues nada, nos dijeron eso, que estuviéramos tranquilos y tal. La gente que da por la parte que no ve el incendio, pues eso, estaban más asustados y preocupados. Y le preguntaban a los Mossos, que estaban preocupados porque tenían muchos niños y qué hacían con los niños. Y nada, nos decían que teníamos que estar en casa tranquilos y que nos metiéramos en casa y no saliéramos de casa. Y que estuviéramos tranquilos, que era lo más importante.
17: Ajá.
21: Y o sea, nosotros lo hemos vivido de la parte bastante tranquila porque lo veíamos.
17: Claro, veíais lo que había.
21: Veíamos que era solamente humo. Aquí no se veían llamas ni nada. Es la parte delantera de Torre Baró, donde está el castillo. Y entonces ahí había solamente humo.
17: Claro, es una cuestión más de prevención por intoxicación de humo que porque hubiera un riesgo de que la casa se incendiara, vaya, o el barrio.
21: No, porque se incendiara, me supongo que a lo mejor pues si hubiera aire, que luego el aire manda para este lado de la montaña, porque donde yo vivo también hay montaña. Entonces me supongo que sería para prevención de que el aire no mandara para aquí el fuego, ¿sabes? O sea, pero era por la parte de atrás.
17: Toñi, ¿a qué hora os han desconfinado? ¿A qué hora han dicho ya no hay peligro?
21: A las 8:30 de la mañana.
17: O sea, habéis estado toda la noche confinados, ¿no?
21: Sí, sí, hemos estado toda la noche confinados, sí.
17: Bueno,
21: pero tranquilo, porque como no se oía helicópteros, ni se oía bomberos, ni policía, ni nada, se oía silencio totalmente.
17: Eso ayuda a la calma.
21: Sí, sí.
17: Pues, Toñi González, oye, muchísimas gracias por explicarnos tu experiencia. Bueno, que espero que haya quedado en eso, en una anécdota y en una anécdota para contar, por ejemplo, aquí en la radio y que no haya ido a más. Sí, eso siempre es lo bueno, es la parte buena, ¿eh?
21: Sí, menos mal. Mientras no haya pasado nada a nadie ni tal, pues es lo más importante. Y hemos estado muy informados todo el tiempo, así que muy bien atendidos, la verdad.
17: Perfecto. Pues oye, Toñi, muchísimas gracias por atendernos y explicarlo. Un abrazo muy grande.
21: Igualmente, un
17: besito. Igualmente. Adiós, buenos días, gracias por atendernos. Doncs és un què, perquè l'ensurt ja te l'emportes, eh? L'ensurt ja te l'emportes. És el que toca. Afortunadament, parlem d'això, d'un ensurt. Més allà, com ho explicava la Toñi, que ho veien des d'allà i llavors havia més calma perquè veies que era el fum, que et porta el seu risc, però no hi havia un risc d'incendi de la casa. I les persones que ho veien, doncs possiblement hi havia més ensurt per la qüestió de, ostres, què està passant i per què estic confinat. Bé, de seguida parlarem de vagues. Una vaga que ja porta, una vaga indefinida. I porten des del 26 de maig. El 26 de maig és quan va començar aquesta vaga indefinida de biblioteques. Des de llavors, estamos igual. No ha canviat gaire cosa. De fet, els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que són les que estan en vaga, doncs decidiran en una assemblea d'aquesta, la setmana que ve, que és la primera setmana de setembre, si ignorem el dilluns, que és dia 31, doncs el nou calendari d'accions per replantejar-se o no, tal com va la vaga indefinida, insisteixo, de biblioteques. De seguida en parlarem amb el delegat sindical perquè ens expliqui recordar les reivindicacions i quina és la situació ara mateix, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
0: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
22: COPE Catalunya i Andorra.
23: Fernando Alonso, win!
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Si aún no la has escuchado,
6: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
23: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
24: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
23: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
25: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
23: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
26: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
27: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
28: De lunes a viernes de 3 a 7.
29: Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra.
30: Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
29: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
31: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
32: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
31: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
33: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
31: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
0: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
17: Els treballadors de biblioteques en vaga decidiran la setmana que ve, la primera de setembre, el nou calendari d'accions davant el bloqueig de les negociacions. Estem parlant d'una vaga indefinida de les biblioteques a Barcelona i des del 26 de maig, que va començar el 26 de maig, tot això no sembla que no avança. No avança. Doncs en parlem amb el senyor Josep Antoni Vidal. El senyor Josep Antoni Vidal és el responsable del sector... Ai, perdó, m'estic equivocant. El senyor Joan Felip, ara ho he dit bé. Estic darrerament, darrers dies d'agost. Parlem amb el senyor Joan Felip... que és delegat sindical del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Joan, bon dia, benvingut.
34: Bon dia, moltes gràcies.
17: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, és que portem des del 26 de maig i encara no hi ha hagut cap avenç a l'hora de solucionar els problemes?
34: Portem des del 26 de maig amb una vaga indefinida que ha tancat nombroses biblioteques i està suposant un esforç considerable. Però considerem que val la pena perquè és una manera de plantar-nos i no acceptar les imposicions que ens han volgut plantejar des del començament, tant des del Consorci de Biblioteques de Barcelona com des de l'Ajuntament de Barcelona, els quals responsabilitzem 100% del tancament d'equipaments tan necessaris com són les biblioteques. Oficialment, segons sempre la versió oficial del Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, les negociacions no estan trencades. Les negociacions continuen, sí. Això diuen, però no hi ha cap reunió des d'abans de l'estiu, no? De l'aturada de l'estiu. La vaga no ha deixat en cap moment de convocar-se, segueix vigent, i l'únic que aquest mes d'agost sí que hem baixat una mica el perfil, sobretot per respecte a un gruix de la plantilla que són temporals, diguéssim, són substitucions d'estiu, els quals tampoc no podem demanar que facin dies de vaga. Bueno, els ho demanem, evidentment, qui vulgui estar amb el seu dret de fer-ho, però clar, són contractacions d'un mes i mig i ens fem càrrec de la dificultat que suposa això, no? Dins un context de precarietat, sí, disculpa.
17: No, t'anem a preguntar, Joan, per fer una mica de memòria, perquè les persones que puguin estar escoltant estiguin referència, quines són les reivindicacions que teniu?
34: Bàsicament, per no entrar molt en el detall que potser ja s'escaparia, no? Per l'audiència, diguéssim, bàsicament és, demanem un reconeixement de la professió, de l'esforç que duem a terme, de la penositat horària que està associada a aquest esforç, de les multitasques que no estan reconegudes, i evidentment que aquest reconeixement tingui una prestació, sí, econòmica i de compensació de compensació del temps, no? Perquè realment tenim uns horaris que són incompatibles. Però fins a extrems que la gent se sorprèn quan els expliquem, són incompatibles amb la conciliació. Això és més greu encara en un col·lectiu com el nostre, que és totalment feminitzat, amb una majoria aclaparadora de dones, i clar, això és un càstig, no? sobretot sobre les dones, no? Que són normalment les que
17: perjudicades en aquestes coses,
34: no? Sí.
17: Joan, ens pots posar un exemple d'aquests horaris? És que ara el cuc de la curiositat em pica ara mateix.
34: I tant. Per exemple, ara mateix hi ha biblioteques, per exemple, les grans de districte, les quals treballem una setmana sencera al mes, o sigui, de dilluns a diumenge. En aquesta setmana sencera podem fer dos dies de doblar, que seria doblar jornada, doncs començar a les 9 i sortir ben bé a les 9. Això és la nostra realitat. Normalment tothom, a les altres biblioteques, les mitjanes i les petites, doncs hi ha horaris rotatius, tothom ha de fer algun dissabte. Bueno, així és com estem. Això, evidentment, se solucionaria o racionalitzant els horaris o contractant més personal.
17: Correcte. Seria una de les solucions que t'anava a dir, clar, o racionalitzem o es contracta més personal, si es vol mantenir, sí, aquestes horaris. Seria una de les solucions.
34: Correcte, sí. Potser obrir a les 9:30, doncs no té gaire sentit, i es pot obrir a les 10, no sé, per exemple, és només així una idea que em passa pel cap, però bé, això no volen ni sentir-ne parlar.
17: Carai, llavors veig que estan molt, molt trobades, no? Molt poc trobades les negociacions entre una part i l'altra, perquè suposo que quan portem des del 26 de maig no hi ha manera.
34: Sí, exacte. Estan, ara diguéssim que hem arribat a com a un punt d'inflexió. Nosaltres volem arribar a un acord, per això estem amb les mobilitzacions i per això estem fent aquest esforç col·lectiu. El que passa que encara no ha arribat a aquest punt d'arribar a un acord per part de l'empresa. O sigui, estan bloquejats ells. Nosaltres no parem de donar alternatives, d'oferir possibilitats per arribar a acords, tant amb horaris com amb reconeixement, com amb qualsevol dels altres temes que hi ha sobre la taula, com per exemple no deixar enrere cap col·lectiu, no? Ja la proposta que ens està fent l'empresa, per exemple, suposaria una pèrdua retributiva d'uns 2.000 euros per al col·lectiu que és específicament de cap de setmana. O sigui, abans he comentat que tothom ha de fer unes rotacions per treballar cap, sí, de setmana, però també hi ha una part de la plantilla que fa només cap de setmana. Aquesta gent, amb les propostes que està donant ara mateix l'Ajuntament, el que volen que signem és que aquesta gent deixi de percebre, doncs, això, al voltant de 2.000, 3.000 euros anuals, que això no ho signarem de cap de les maneres. No acceptarem doncs això, perjudicar una part de la plantilla perquè l'altra part de la plantilla
17: quedi més o menys contenta, no? Sí, correcte. La darrera pregunta que et faig, Joan, és sobre aquesta assemblea que fareu en principi la setmana que ve, la primera setmana de setembre. Sí. I quines serien les possibles accions que es poden adoptar en aquesta assemblea?
34: Bé, clar, això es decidirà a l'assemblea. No, clar, sobre la taula, diguéssim, seria, a grans trets, seria mantenir la convocatòria de vaga o redefinir-la, no? Doncs potser, no ho sé, doncs fer algun tipus de...
17: d'accions concretes.
34: Sí, no? I pel que fa a la vaga, ja, potser focalitzar-la més en alguns dies concrets.
17: D'acord.
34: Així. Això, clar, es decidirà aquell dia. Jo, si vols, et dic el meu pare personal. Jo crec que s'hauria de mantenir la vaga indefinida. Mentre no hi hagi un pas per part de l'administració, nosaltres hauríem de continuar així. Perquè l'administració, fins ara, l'únic que ha fet és repressió sindical. Ara, des del mes d'agost, ens han reduït drets col·lectius, com dret a la reunió, amb assemblees, ara en tenim menys, dret a la representació sindical, ens han tret representació dels delegats, diguéssim, triats pel comitè, doncs els han reduït. Tot això nosaltres ho veiem dins del marc d'això, doncs, d'un conflicte laboral i que l'empresa respon amb repressió.
17: Doncs, senyor Joan Felip, delegat sindical del Consorci de Biblioteques de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i posar-nos al dia sobre la situació.
34: Al contrari, gràcies a vosaltres, i aviam si tornem a reobrir les biblioteques amb la normalitat que es mereixen.
17: Així
34: moltíssimes
17: sí.
34: Gràcies.
17: A tu per atendre'ns. I sabeu? Estava escoltant el que ens explicava el Joan i sempre arribo, quan passen aquestes coses, sempre arribo a unes conclusions que no tenen per què ser certes, però hi ha diferències entre sectors que tenen poder. Quan parlo de poder, parlo del poder de paralitzar una ciutat. Paralitzar una ciutat. Llavors, quan aquests sectors fan vaga, que tenen el poder de paralitzar una ciutat, vam veure el sector del taxi, una salutació per tots els taxis, costes, tenien unes reivindicacions, es van plantar enmig de la Gran Via de Barcelona i ho van paralitzar tot. Ho van paralitzar tot. I les negociacions van ser àgils, podem entendre, un cert tipus d'agilitat. I hi ha d'altres sectors que sembla que, no diré de segona, però ho semblen. Parlava de les biblioteques. Des del 26 de maig, eh? Si les biblioteques tinguessin la capacitat de bloquejar aeroports o de bloquejar una ciutat o entorpir clarament la situació o tingués un ressò mediàtic que, no oblidem, entrarem ja en època d'eleccions. Llavors les coses canviarien. I això fa ràbia, si em permeteu, eh? Ja acabo amb això. Perquè fa ràbia perquè, ostres, dona la sensació que per reconèixer o per fer una reivindicació de drets dins d'una certa situació raonable, ostres, l'has de liar, si no, no et fan cas. Perdoneu, estic sent una mica, en aquest cas, i no vull alentar ni molt menys a liar-la, ni molt menys, però és que dona la sensació, eh? Dona la sensació que si no tens aquesta capacitat de poder, ostres, no t'atenen. Va, de seguida parlarem d'una altra història. Parlarem amb Tuoro Valemás, sobretot de cara al setembre, que es pot fer ara que arriba setembre. I després parlarem d'una situació dramàtica, diria jo. Ahir parlàvem molt del sector primari, recordeu, no? Doncs fa una setmana, fa 5 dies, va començar la campanya de recollida de l'arròs, al Delta, en aquest cas, no? I ja d'entrada estem parlant d'una situació de pèrdues, directament. De seguida en parlarem dels raonaments, perquè hi ha uns certs acords que a vegades dona la sensació que cuidar el sector primari, parlo d'Europa, no és ben bé el que està passant. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
3: Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
4: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
7: ¿Puedes de llevarme a Madrid?
8: A Madrid y al fin del mundo, si tú lo desees.
9: Cuando aparece Pérez,
8: vas a saber de una vez por todas quién soy yo.
9: El cine se llena de ritmo.
8: No soy tan superficial como cree. A
9: todo gas. ¿Amor a todo gas?
8: Yo me llamo Pérez.
9: ¿Y qué cosas tiene el amor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Es amor a todo gas.
10: Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
11: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21.
13: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
1: La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
5: ¡Qué espectáculo!
1: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
5: A la parte debajo del manillar.
1: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
5: ¡Qué corredorazo le hemos
1: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
5: ¿Qué pasa en la vuelta?
1: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
6: Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
14: Herrera a COPE.
15: COPE Cataluña y Andorra.
14: Estàs informat.
17: Bé, estem apurant els darrers dies d'agost i encara que ningú vol pensar, o sí, no sé, setembre ja està aquí, no? I amb això tenim la tornada a classes, llibres, matrícules, assegurança del cotxe. Aquesta, una de las bueno, aunque todo el año a veces es una cuesta, esta sería una de ellas, que es la de septiembre. Doncs avui tenim amb nosaltres el nostre expert en Ori Plata, que ve avui amb una idea molt clara, que aquesta cuesta de septiembre es pugui preparar des de ja mateix, pujar-la i sense demanar crèdits. Isaac Sánchez, de Tuoro Vale Más, Barcelona, bienvenido, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Fantástico y muy contento de estar aquí, como siempre.
17: Bueno, vamos a hablar de ese plan B, de esa cuesta, porque septiembre es un mes de gastos por excelencia. ¿Qué papel puede jugar ahí ese oro que tenemos olvidado?
16: Pues efectivamente, septiembre es un mes muy complicado porque hay mucho gasto y es el cada año creo que es el mes en las que las familias descubren el valor que tienen escondido en su cajón, ¿no? Y con esto hablo pues de las joyas, de las cuberterías que están olvidadas en la casa del pueblo y, como bien dices, pues se junta la vuelta al cole, las matrículas, los recibos anuales y la solución habitual son las típicas tarjetas o los préstamos rápidos que se pagan unos intereses, por cierto, altísimos, ¿vale? Y las familias pues se dan cuenta de que hay un plan B que está dormido en casa, ¿no? Y son esas joyas que no se usan, el oro roto, la plata, ¿no? Repito, y convertir ese metal que está parado en liquidez no cuesta intereses, no genera deuda tampoco y no compromete a futuro. Entonces, bueno, pues que la gente cada vez se da cuenta de que septiembre es un buen mes, ¿no? Para vender este tipo de joyas que no se usan.
17: ¿Qué consejos darías para llegar bien a septiembre?
16: Pues nada, que nadie pasa apuros con el tesoro en el cajón, ¿vale? Antes de pedir un crédito, tirar de tarjeta o lo que sea, pues que tengan en cuenta o simplemente lo valoren, ¿no? Que la tasación siempre es gratuita, no compromete a nada y que ya hemos dicho que la cifra sorprende casi siempre para bien, vaya. Y luego, pues que tengan cuidado, ¿no? Con estos oportunistas que salen precisamente en estos meses, ¿vale? Y que vayan a un sitio pues que les dé la confianza, la transparencia, ¿no? Que siempre es clave y que hablamos. Mm. Y bueno, pues que el año, el oro lleva demostrando muchos años que es un valor refugio. Recordar a la gente que los bancos centrales siguen imprimiendo dinero, por eso es que hoy en día vamos con 50 euros al supermercado y no nos llevamos nada. Entonces, para las familias que no necesiten el dinero, también animarles a que protejan su patrimonio y compren oro, ¿vale? Entonces, bueno, que lo pueden hacer a través de nuestra página web, ya lo sabes, y también en Barcelona, una tienda estupenda que tenemos con gente maravillosa, Biel, Leticia y Julián, que de aquí les mando un fuerte abrazo, los van a atender extraordinariamente en la calle París con Muntaner.
17: Y ahí tenéis también la web tuorovalemas.com, que además está el comparador, el recomendador. Pues ya lo sabéis, antes que crédito rápido, cajón de casa, tasares gratis, y igual septiembre se pasa mucho mejor. Isaac Sánchez, de Tuoro Vale Más Barcelona, oye, muchísimas gracias, un abrazo muy
16: gracias
17: grande.
16: Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
14: Herrera a COPE.
15: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
17: La campanya de l'arròs ha arrencat fa 5 dies, no fa una setmana, al Delta de l'Ebre, amb una combinació que d'entrada no és gaire bona pels productors, pels pagesos. més despeses més altes i la previsió de preus més baixos per els motius que ara abordarem i parlarem. Parlem amb el senyor Antoni, Josep Antoni Vidal. El senyor Josep Antoni Vidal és responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos. Josep, bon dia, benvingut.
18: Hola, bon dia.
17: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, jo estava començant que d'entrada hi ha despeses més altes i preus més baixos. Això d'entrada comencem amb una equació que no és gaire bona.
18: Gens bona. Fa pocs dies ens van dir el preu que més o menys sortirà de referència i és un preu que teníem fa uns 10 anys ja.
17: Però com és possible això? No entenc res,
18: pues,
17: Josep.
18: És molt fàcil, molt bé. Europa permet que entri arròs de fora del món.
17: Vale.
18: Lo de l'arròs pues, entra del sud-est asiàtic, 450.000 tonelades, i ara ja saps que sobra el Mercosur. Per tant, els industrials, qui sigui, té capacitat de comprar arròs de fora d'Europa molt barat. I, claro, si tu tens arròs de fora d'Europa, en unes condicions de productes químics fi joc aquí, però bueno, i surt més barat, pues, evidentment aquí a Espanya pues, molt han baixat. I molt. No cobre impostos ni por asomo, preus de fa 10 anys, costos molt elevats, a part del gasoil que se mos ha muntat per la guerra d'Iran i els carbonos, això no es pot aguantar. Actualment no cobrim costos ni res. Farem la campanya i després ja suposo que després del segar ja farem valoracions de possibles accions, perquè això no és viable.
17: Clar, Josep Antoni, estava reflexionant això que estaves dient, l'entrada d'arròs del sud-est asiàtic, o ara de Mercosur, després del tractat de la Unió Europea amb Mercosur, i clar, això, d'entrada, igual em passo ara, no vull escalfar ni molt menys, però estem parlant de manca de respecte cap al sector primari i de cuidar poc els productes d'aquí, perquè clar, les condicions dels pagesos a Europa, o a Espanya, o a Catalunya, no és la mateixa que Mercosur, a l'hora de produir, dels components, etcètera, etcètera, no?
18: Sí, no, tenim una classe política, començant per aquí el nostre... Catalunya no, Catalunya s'aspecta fa correcte, però el ministeri, el gran ministeri, que ja quasi diria la incompetència del ministeri, aquest any, per exemple, ens ha prohibit volar per a tractar en productes per a l'arròs, quan resulta que no és calgut ser tan restrictius. Esta és la primera. O sigui, el ministeri des d'aquí, des d'Espanya, ja ens lleva tots els productes que pot i més. Per tant, no cobrir costos i entrar de fora, l'agricultura és un sector que desapareix, el sector primari. Altres tenen compte de que no pensen en un futur, no pensen en sobirania alimentària. Europa, no sé, sí, segur que és un país de funcionaris, burocrates, no pensa que hi ha un endemà no tindre productes estratègics com és el menjar. Ni l'energia, ni les armes, evidentment. Jo les armes no hi posaré, l'energia tampoc, però el que és el sector primari hem de tindre gent arrelada al territori que pugui fer menjar si hi ha problemes. I no per això, per tindre un cuidar el medi ambient, cuidar els animals d'aquí. És que si en aquests dents de serra d'aquestes muntanyes i baixades tan elevades ningú se vol incorporar, ningú vol ser pagès, ni ganader ni pescador. És que la classe política viu a Matrix, com jo dic a vegades als companys. No és correcte això. O sigui, no podem l'any passat tindre un preu de 45 cèntims i fa dos anys de 600 euros tonelada i ara 31 cèntims. Això no s'aguanta per cap banda. I la classe política, que viu molt còmodament i alguns més, doncs no se'n donen compte que han de tindre un sector primari potent.
17: Ja. Josep Antoni, entenc que aquesta temporada majoritàriament treballareu a pèrdues?
18: Sí, directament. En aquests preus no cobrim res. Per a colmo, les subvencions que teníem de les agroambientals per cuidar el mig ambient se van calcular ara farà uns 3 anys. I l'arròs en aquell moment, torno a dir-te, pues anava a 500 i pico euros tonelada, 600, depèn si era cooperativa o comercial, si anava a aquests preus. Entonces, claro, evidentment, tampoc era qüestió de pagar massa i es va decidir políticament pues, pagar unes agroambientals més a la baixa perquè l'arròs anava molt car. Ara ens trobem una situació completament contrària. Els costos de producció se'ns han disparat, les subvencions són de fa 4 anys i els preus són de fa 10 anys. O sigui, no tenim un IPC actualitzat ni res. Per tant, haurem de fer valoracions, torno a dir, però una idea seria uns preus més o menys que no hi hagués un dent de serra tan exagerat i una estabilitat. I llavors el preu del mercat, pues, bueno, evidentment no podem intervindre, però el que seria la PAC i agroambientals fer unes ajudes estables perquè el país es pogués defensar-se. I si munta bé, i si baixa, no veurem els ofegats ni a pèrdues.
17: Estava llegit que s'estaven posant aquesta temporada noves varietats d'arròs. Què ens pots dir d'això?
18: Sí, noves varietats posant... Pues bueno, és que Europa, com pensa en el que jo diria, no pensa en el futur dels països, evidentment, pues ens ha començat a restringir productes fitosanitaris. Aquí a Europa, al resta del món, no, evidentment. I el Ministeri ha sigut el primer... el que més productes fitosanitaris ha llevat a tots els sectors. Ara, el mes passat, n'hi va llevar 35 més, sense opció a ser que llevo un producte i te dono un altre. No, n'ha llevat 35. Del sector de l'arròs n'ha tret 3. Però ja portem molts anys, des de l'any 18, que ens va llevant productes i no tenim cap alternativa. Entonces, al tindre problemes de males herbes i de rebordolit que diem nosaltres, ens han vist obligats a fer una varietat d'arròs, més varietats que es diu sistema provícia, que estan bé, lleven el rebordonit i el mil, però només tenim aquesta opció i ara ja se'ns donen alguns caps de resistències. El que demanem a Europa i al Ministeri és que poguessin fer arròs en diverses varietats, no una, o sigui, no només un sistema de producció d'arròs, han de tindre moltes més varietats perquè no crear resistències, perquè no hi hagi problemes de resistència. En fi, o sigui, no pots prendre sempre paella, no? Has de variar. Malauradament. I aquí no, aquí ens han estat condicionant a fer aquestes noves varietats que, per a colmo, han vingut molt ràpid i no les tenim prou testades. Aquí al Delta d'Ebre no les tenim provades. És el primer any que ho fem. Ja veurem. De moment estan correctes. Ja veurem. Al final, això jo soc de l'opinió que no es pot dir res. Però no volem que se mos obligui a fer unes coses. Ja, hem de començar a variar.
17: Clar. Doncs, senyor Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs de Unió de Pagesos, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
18: Moltes gràcies, i a vegades per informar la gent que són fonamentals per a tots. Moltes gràcies, eh? Bon dia.
17: A tu per atendre's, molt amable. D'això també podem treure conclusions. Si els tractats que fan la Unió Europea amb el Mercosur són beneficiosos, no són beneficiosos, sobretot per la pagesia i per moltes qüestions. Estem parlant de menjar quilòmetre zero, estem parlant de medi ambient a l'hora de transportar... No és el mateix que vingui arròs de Sud-amèrica o del continent asiàtic que del delta de l'Empordà o jo què sé. Bé, és que hi ha coses que a vegades dius,

0: en junio después de la caída de mayo y que cierran el primer semestre con la cifra más alta en 16 años. Este junio se han constituido un 10,8% más de hipotecas sobre viviendas que hace un año, un total de 46.000, que además son un 6% más caras que el mismo mes de 2025.
1: Y Paul Gallagher,
0: el secretario vaticano para las relaciones con los estados, ha reclamado en Moscú, tras su entrevista con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el fin de la guerra con Ucrania, con el cese del desgarrador sufrimiento de la población civil y de las hostilidades armadas.
1: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
1: El caso Julián Álvarez, protagonista en la rueda de prensa de Hansi Flick.
2: Sí, desde luego que sí, que acaba de comparecer el entrenador del FC Barcelona en la rueda de prensa previa a ese encuentro contra el Atleti de Bilbao, y el caso del delantero argentino ha sido protagonista, Víctor Navarro.
3: Porque se le ha preguntado, la primera pregunta era en esta sala de prensa, en la previa del Barça Athletic Club de mañana en el Camp Nou, se le ha preguntado si es Julián Álvarez o nadie para el puesto de delantero, que es el que lleva esperando desde la primavera. Flick ha dicho que no quiere hablar de Julián y que está de acuerdo con las palabras y el comunicado que ha hecho el FC Barcelona y Laporta, pero ese comunicado no ha llegado todavía, debe llegar en los próximos minutos, un comunicado del propio presidente Laporta hablando del caso de Julián. De momento, Hansi Flick dice que el club tiene que pensar en el futuro.
4: No puedo hablar por Julián. Yo solo conozco la situación del club. Se han hecho fichajes muy buenos este mercado. Nuestro objetivo es claro, pero como club tienes que pensar en el futuro, no solo en el presente.
2: Hay que recordar que ha informado Antonio Ruiz de que Julián Álvarez no se ha presentado hoy a la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha explicado que su ausencia se ha debido a una indisposición. Recuerden que esta noche el Real Madrid disputa a las 9 ante la Real Sociedad el partido correspondiente a la primera jornada de Liga, y que en ciclismo en unos minutos arranca la quinta etapa de la vuelta con un recorrido de 173 kilómetros con llegada a Roquetes y posibilidad de victoria para los velocistas.
1: Gracias, Santi. Sigues de mediodía, COPE.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a les vies de so. Parlem d'un tema delicat. Un tema delicat. Són uns quants els que tenim de temes delicats, però aquest és un d'aquests enquistats que no saben què fer. Bàsicament, és tot un lío tras otro i realment no saben què fer. No saben què fer, i és curiós perquè aquí, quan hem parlat d'habitatge, amb diferents punts de vista, diferents persones del sector que ens han xerrat aquí al programa, doncs ens deixàvem molt clara, o almenys tots coincidien en el mateix camí, que en la mateixa direcció que havíem d'anar per intentar solucionar. Mireu, tenim una greu crisi d'habitatge, no estic dient res nou, però és una crisi que té els seus motius, i uns motius claríssims d'entrada és que ha augmentat la població de Catalunya de 6 a pràcticament 10 milions. Clar, és un augment considerable de la població que no ha anat acompanyat d'un augment considerable dels serveis públics i de l'habitatge, perquè les persones necessiten una llar, no? Entenc, com a mínim. Clar, si mirem maneres i formes, diu, pues la manera de fer-ho és construir. Si no construïm, poca cosa podem fer. Però clar, quan mires, sobretot quan parlem d'habitatge protegit, que seria l'inici de tot això, un habitatge protegit per començar a que el mercat s'estabilitzés, preus, oferta i demanda. És que, bàsicament, la qüestió està claríssima, no? Llei, seguretat jurídica, estaríem parlant de moltes coses aquí. Però, clar, quan mires que l'any passat, doncs, municipis de Catalunya, pràcticament, molt pocs van fer habitatge protegit, doncs dius, ostres, i a què esperen? Què s'està esperant? Clar, aquí, tot aquest rius, parlis amb els que parlis, sempre acabem amb el mateix mar, que és l'administració, que seria la responsable. Però clar, entrar a parlar de l'administració moltes vegades és entrar en un món fosc en un món difícil d'entendre, en un món de decisions contradictòries, en un món de manca de coordinació entre els diferents departaments, bàsicament en un món de la política que, com ja sabeu, fa molts anys que la política ha deixat de ser un servei públic per ser un lloc de feina. I tots els polítics intenten mantenir el seu lloc de feina, amb honroses excepcions, evidentment. Bàsicament, sí, amb dades del 2025 estem parlant, en termes generals, d'un any sec per l'habitatge protegit, per la construcció de l'habitatge protegit. Així no anem bé. És una qüestió evident, i no sóc cap expert en el tema, però un cop arriba, però tampoc sóc tonto, és a dir, un cop arriben aquestes qüestions i t'arriben aquests inputs, dius, no anem bé. Vam parlem d'això i en parlem amb el senyor Xavier Vilajoana. El senyor Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: Gràcies per parlar aquí amb nosaltres, per estar aquí amb nosaltres darrere. Bé, jo parlava de posar cimentació a tot això, perquè com és possible que durant l'any passat el 75% dels municipis no hagin donat un pas endavant?
8: Doncs mira, és la realitat que tenim, però és que la pena és que portem molt temps així. Estem comentant, analitzant la data del 2025, però si anéssim anys enrere, veuríem i corroboraríem que les xifres també són ridícules, no?
7: Clar, difícilment així es pot posar al principi a intentar solucionar el problema de l'habitatge o intentar alleugerir-lo. Sense habitatge, el problema continuarà.
8: Sí, el problema és que portem molts anys legislant amb desconeixement i avaluant molt poc, no? És a dir, fem una miqueta la tàctica de la prova-error. Jo legislo, faig una llei, miro què passa i aleshores, si no funciona, en faig una altra. I si no funciona, en faig una altra. No? I això acaba perjudicant l'objectiu real que és que hi hagi més habitatges i més habitatges assequibles. I aquí, al final, l'administració massa vegades comet l'error de pensar-se que en sap de tot, de pensar-se que pot prendre decisions sense tenir en compte aquells qui han de fer possible aquesta solució, i així ens van les coses.
7: És un problema de coordinació d'administracions?
8: És un dels problemes. Evidentment, com sabem, la capacitat legislativa principal està a les comunitats autònomes. L'Estat també té un cert marc que pot regular i després, òbviament, l'administració local, no? a nivell municipal. Evidentment, això costa. De fet, nosaltres havíem fet algun estudi i, per exemple, en funció dels canvis de govern que hi hagi, tant municipal com autonòmic, com estatal, va afectant a totes les legislacions que es van produint perquè, llastimosament, el cicle del sector immobiliari, el cicle de l'habitatge, és més llarg que el cicle polític. I això acaba generant més problemes dels que semblen.
7: Clar, no hi ha polítiques a llarg termini, per entendre'ns, que sobrevisquin a una legislatura.
8: Poques.
7: Poques.
8: De fet, jo crec que ho hem dit moltes vegades, caldria d'una vegada per totes un pacte d'estat. No és allò que dius, no fem res durant el temps que sigui per posar-nos a tots d'acord. Llavors, quan estiguem tots d'acord, legislem. I fem, perquè si no, passa el que passa. Portem molts anys legislant sobre el parc existent i molt poc sobre el que hauria de ser la generació de sòl, llicències urbanístiques, burocràcia, etc. Llavors, jo puc entendre que es legisli pensant en el curt per aturar un problema o esmorteir-lo, però sempre i quan en paral·lel també es legisli pensant en el mig i en el llarg, perquè si no, quan una norma excepcional es transforma en habitual, aleshores aquí el problema encara es fa més gran.
7: És també problema de seguretat jurídica i viabilitat econòmica?
8: Bueno, és un mix. Òbviament, una cosa porta a l'altra, no? És a dir, si no hi ha seguretat jurídica, si tu comences a jugar per fer el símit futbolístic, que a mi ja saps que m'agrada molt, si tu comences a jugar un partit amb unes normes i a la mitja part te les canvien, home, potser la següent competició o el segon partit tu pensaràs dues vegades, no? Si vaig a jugar o no. Doncs això és una mica el que està passant. A veure, ens agradi o no, és la realitat que vivim. El capital, el diner, avui en dia és global, ve de tot arreu. I per tant, si no troba seguretat jurídica en un lloc, se'n va en un altre. I el que sí que tothom té clar, i és claríssim, que l'habitatge és una activitat, no? L'immobiliari és una activitat intensiva amb capital. Es necessiten molts diners per fer habitatges. I si en aquests diners no se'ls dona certa seguretat jurídica i, per tant, no veu certa viabilitat econòmica, doncs no ve. I això és una realitat. Ens agradi o no ens agradi.
7: Clar, entenc pel que estàs dient que la solució ara mateix ni està ni se l'espera, perquè clar, no estem parlant d'avui per demà que aquestes coses es puguin solucionar, ni molt menys, però sembla que la cosa sembla bastant enquistada, no?
8: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, és dir, no, a veure, solucions bueno, se n'han de posar i nosaltres estem intentant que es posin, no? I en certs aspectes, per exemple, aquesta proposta de llei d'agilització administrativa és un bon pas, però malauradament se n'estan proposant d'altres doncs que van en contra, no? És com si estiguessis un fil cap a un costat i cap a l'altre. Al final aquest fil s'acaba trencant, no? I això és un dels problemes. I, òbviament, tot va a parar a l'aritmètica política que tenim en aquest país. És a dir, al final, en general, els que ens governen, com que aquesta aritmètica és molt complicada, tothom tira cap a la seva banda i malauradament, l'habitatge s'ha convertit amb una eina electoral, amb una eina partidista. I el que no som conscients és que a qui més acaba afectant és a la gent.
7: Bé, els polítics segurament sí que són conscients. La gent són perfectament conscients que tot això ens afecta molt, però és el que hi ha, exactament. Doncs és un problema que sembla que tornarem a parlar, Xavier. Senyor Xavier Vilajoana, escolta'm, president de la... President de l'Associació de Promotors, moltíssimes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
8: Moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu a disposar, perquè malauradament crec que haurem de parlar sí, més sí. vegades.
7: Sí, sí, no dubtis que sí, que haurem de parlar més vegades, perquè sí, entrem a la precisió, estaríem parlant de que més de la meitat dels municipis metropolitans no ha generat habitatge protegit en sis anys. Parlo de la metròpoli, seria un de cada quatre localitats de Barcelona, per exemple. Però va, acabem amb una bona. Jo què sé, mira, fa dos dies, per exemple, Figueres va arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. O sigui, feia 16 anys que Figueres no es feia habitatge protegit. Bé, no entrarem municipi per municipi, però el cas és que, de manera generalitzada, o realment es posem les piles davant d'aquestes coses, o el problema s'anirà fent més gran. De seguida parlarem de denúncia digital. I és que la Guàrdia Civil doncs, ha ampliat les denúncies digitals als turistes, els turistes de l'Europa que poden acreditar o que tenen el certificat digital. Va, que de seguida en parlem d'això i en parlem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
9: Un mes de la entrada masiva en Ceuta y en COPE seguimos minuto a minuto todo lo que pasa.
10: Lloramos de emoción porque es nuestra ciudad. Es que para mí Ceuta es todo.
9: La semana próxima, programación especial. Una crisis, cuatro perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja y Ángel Expósito desde los puntos clave de la crisis.
11: Brava, huele la vulnerabilidad de...
9: Síguelo en COPE y en cope.es.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
14: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
15: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
16: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
17: HR Motor.com. Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
18: Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.

0: els turistes a Espanya, turistes estrangers a Espanya, ja poden presentar denúncies telemàtiques davant la Guàrdia Civil utilitzant el document d'identitat o un certificat digital del seu propi país d'origen, no? És una integració dels sistemes electrònics reconeguts, no?, dins de la Unió Europea, com Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Holanda, Portugal, i crec que, encara que no és Unió Europea, però també entraria aquí el Regne Unit, no? Llavors aquests ciutadans poden identificar-se de forma digital sense anar directament a una comissaria de policia, no? Però això com beneficia o no el turista i què s'ha de fer? És complicat, no és complicat? Com és aquest formulari? En parlem amb el Daniel García. El senyor Daniel García és guàrdia civil de l'oficina de comunicació de Lleida. Daniel, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. Bé, què significa aquesta ampliació d'aquesta denúncia digital a ciutadans europeus?
1: Pues mira, ara després d'un any que ja portem amb aquestes denúncies telemàtiques,
0: sí,
1: la Guàrdia Civil ha volgut donar un pas endavant i les ha convertit una mica perquè els ciutadans de la Unió Europea,
0: sí,
1: pues puguin entrar en aquesta web que tenim i puguin fer la denúncia.
0: Però això millorarà, suposo, l'atenció als turistes, no?
1: Exactament.
0: Clarament,
1: exactament. No? És la facilitat de que no es tinguin que traslladar a una comissaria o a un quartel de la Guàrdia Civil, que ho puguin fer des de casa.
0: Bé, clar, això de la denúncia digital és una qüestió relativament recent. En aquest primer any de denúncia digital han tingut molta utilitat per ciutadans? És a dir, heu rebut moltes denúncies digitals?
1: Pues mira, el que portem d'any, aquest any 2026, pues s'han recollit 56.000 denúncies, que és un promís d'unes 155 al dia, i, majoritàriament són totes per estafes,
0: yeah,
1: càrrecs fraudulents, tots són per medis informàtics.
0: D'acord. Hi ha una cosa, Dani, que abans estava reflexionant, que a vegades, en funció de què li preguntis de fer una denúncia digital, en funció de l'edat que tingui, no es fia. Això passa? No sé si et consta que passi que per qüestions d'edat no se'n fiïn de fer una denúncia telemàtica i prefereixen anar presencialment.
1: Bueno, en principi, com és tan fàcil com entrar a la nostra web, que t'ho dic per si, pues que ja quedi aquí gravada, que és guardiacivil.sede.gobierno.es, llavors aquí no te fique cap edat. Tu has d'omplir unes dades, quan entres en aquesta pàgina, aquí has de rellenar un formulari amb el tipus de denúncia que vols formular i te demanen el que te dic. I després un telèfon de contacte i un correu electrònic per si s'han de comunicar amb tu per dir que han rebut la denúncia i les primeres gestions que se faran a través d'aquesta web.
0: Clar, o sigui, però és fàcil el formulari?
1: Sí, el formulari ara és bastant intuïtiu. Tu entres a la pàgina que t'he dit,
0: sí,
1: al menú ja surt l'idioma, o sigui que això ja és una facilitat per a l'estranger.
0: Sí.
1: Hi ha diversos, tens l'anglès, l'alemany, francès.
0: Sí.
1: Llavors, clar, ja tens la pàgina traduïda per a tu, per lo que ja és més intuïtiu encara. I després és el que te dic, pues ja és anar baixant amb el cursor, ja te surt tipus de denúncia. I conforme ja vas entrant, pues, si és una denúncia telemàtica o si és un hurto o inclús que t'han robat la documentació o que l'has perdut, pues,
0: d'acord.
1: I després el que te dic, pues, tot queda registrat i en menys de 24 hores em fiquen en contacte amb la persona per medi que hagi apuntat.
0: Que hagi posat i...
1: Exactament.
0: I confirmen el que és, sí, sí.
1: Exacte. Aquí no especifica l'edat.
0: A mi, jo parlava de l'edat com a bretxa de gènere, és a dir, que si venen turistes de 60 o de 70 anys, no acabin de fiar-se de fer-ho telemàticament i prefereixin anar a unes oficines. Això feia referència.
1: Vale.
0: Bé, en aquest cas, Daniel, em parlaves que les incidències que es denuncien més per via digital són estafes, etcètera, etcètera, no?
1: Exacte.
0: Perquè quins àmbits teniu a la Guàrdia Civil a Catalunya per denunciar? És a dir, de competències que us toquen, que seria ports, aeroports, costes, cap on aniria això?
1: Ara mateix aquest equip que s'ha creat, que és una cibercomandància, que està a León, hi ha un total més o menys d'uns 64 efectius,
0: sí,
1: i estan repartits entre equips de policia judicial, equips d'informació, equips d'intervenció d'armes, equips de Seprona. Llavors és una manera de que, segons el tipus de denúncia,
0: d'acord,
1: la puguin encarar a
0: cap un lloc, com un lloc cap a, o cap a l'altre, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, suposo que és un servei més, sobretot al turisme, i això sempre és interessant. No, ja per acabar, no sé si heu notat bona rebuda a tot això. Parlaves de 50 i pico mil denúncies, no?
1: Sí, sí. A veure, lo que sé hasta ara és lo que t'he dit, que la gent ara mateix, pues, és que és lo bàsic, que te hagin, és que està a l'ordre del dia, les típiques estafes per internet, que fas una compra i després no t'arriba res,
0: yeah,
1: i comencen a carregar el banc, pues la gent amb això està que té por.
0: Normal, normal, és que...
1: I després tan fàcil com no tindre que anar a un puesto o entrar a demanar cita, saps que la cita després tarda en dies, i d'esta manera és que entres i al segon ja tens la denúncia feta.
0: Doncs, senyor Daniel García, Guàrdia Civil de l'Oficina Perifèrica de Comunicació, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos 5 cèntims d'aquesta denúncia digital ampliada a turistes o a certs països.
1: No, gràcies a vosaltres per trucar i espero haver pogut solucionar aquest tipus de problema o aquest tipus d'incertidumbre.
0: I tant que sí, home. Una abraçada forta, Daniel.
1: Moltes gràcies, igualment a tots.
0: Igualment, gràcies. Doncs res, dit queda. Ara estem a punt d'arribar a 2:15, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia
3: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Tarragona
2: 93.5 FM.
5: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
6: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: Si te gusta el deporte...
8: Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
7: Ya sabes dónde acabar el día.
8: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
9: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
10: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
11: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
10: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
11: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
10: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
8: No se lo pierdan.
2: Hay quien lo cuenta
12: y quien te hace entenderlo todo.
13: No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país exige un conocimiento sobre el terreno muy acreditado y Estados Unidos ha demostrado tenerlo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos una vez le han descabezado de forma tan traumática?
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
12: Lo escuchas, lo entiendes. Escuchas COPE.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
4: COPE Tarragona
2: 93.5 FM. Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Què tal, com esteu? Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Ara les vies de sol, Mar Pairès. Parlem de la informació de serveis. L'actualitzem i comencem per la meteo. Aquesta tarda ens espera una tarda de sol tèrbol, de presència de núvols baixos, no s'espera pluja en cap pols en suspensió cap al Vallès Oriental. Bàsicament no esperem pluges en cap punt de Catalunya, però sí vent. Hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia per la intensitat del vent, sobretot cap a ponent, cap al Segrià i el que és el Pirineu. Des de el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, tota aquesta zona, doncs esperem fortes ratxes de vent, vent intens en aquest cas, eh? Demà dijous serà un dia bastant més calmat perquè sortirem de totes aquestes alertes, serà un predomini del sol cap a costa. A tota la línia litoral sí que hi haurà una presència de núvols, sol núvol d'aquells dies que no són nets, sinó que hi ha molt de núvol. No esperem pluges, però si a primera hora del matí, boires no gaire denses, però sí molt enganxades al terra que aniran desapareixent el dia. Sobretot cap al prelitoral central, cap a l'Alt Penedès, cap a aquesta zona, i Terres de l'Ebre, cap al Baix Ebre, cap a la Terra Alta, en aquestes zones on esperem aquestes boires. A la resta, sol i tornarà un avís per vent de cara a la tarda de demà dijous, sobretot al Pirineu. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia del Amo, bon migdia, benvinguda.
14: Hola, bon migdia. Doncs que hem de parlar de que encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud a l'AP7 a Vandellòs i l'Hospital de l'Infant cap a Tarragona. Ahir aquí ja va haver-hi un accident a la tarda entre dos camions, s'han retirat, però encara hi ha aquesta retenció. També un parell de quilòmetres més en aquesta AP7 a Tarragona i en aquest cas en sentit Girona. Compte perquè hi ha un incendi de vegetació a la comarcal 241D, al Serral, també a la demarcació Tarragona, i us hem de demanar també de nou cautela. Avaries a la 2, a Cervera i Abrera, i com sempre demanar-vos precaució. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies Sílvia, que tinguis una bona tarda, cuida't.
14: Merci.
0: L'actualitat esportiva amb el Joan Batllori. Joan, com estàs? Benvingut.
15: Hola, Cruz, què tal?
0: No sé, comença tu avui, perquè jo no sé, jo sé si començar per Julián Álvarez.
15: Sí, home, hem de començar.
0: Pel Madrid, no. Pel Barça, per Julián, no?
15: Sí, hem de començar per Julián, perquè a més és un matí en el que estan passant coses.
0: Endavant, ja estic cofoi per escoltar.
15: A veure, sembla que s'està preparant una intervenció, un vídeo del president Joan Laporta, on ha de valorar algunes situacions de l'actualitat blaugrana, i sembla que parlarà del cas Julián i també d'aquest polèmic tema de l'homenatge que en principi se li havia de fer demà a l'estadi del Camp Nou als campions del món.
0: Sí.
15: Del tema Julián, a les últimes hores, una mica des del club, ja la versió que es dona és que el Barça intentarà fins a l'últim moment fitxar Julián i que si no ve Julián no fitxaran...
0: O Julián o nada.
15: Sí, aquesta és una mica la idea que surt del club a les últimes hores. Avui li han preguntat a Hansi Flick, que ja ha parlat aquest matí. Hansi Flick primer ha dit: crec que el president ha fet ja una declaració parlant d'aquest tema. No, perquè encara no ha sortit.
0: No ha sortit el vídeo, no. Sí,
15: i després, quan li han repreguntat, Hansi Flick ha vingut una mica a corroborar aquesta sensació que hi ha, que o serà Julián o no...
0: O no vindrà cap davanter.
15: O no vindrà cap davanter. De tota manera, estem pendents d'aquesta declaració de Joan Laporta sobre aquests dos temes, Julián i sobre el tema de l'homenatge, que jo crec que al final no es farà. Perquè s'ha crispat bastant l'ambient, és veritat, després de la intervenció policial contra el jove seguidor del Barça a les rodalies del camp de l'Elx. A veure què diu Laporta. Paral·lelament, Julián Álvarez...
0: Carai, no està malament la cosa,
15: no, espera,
0: eh?
15: Que no ha acabat aquí.
0: Ah, ja més.
15: Julián no, sí. No ha anat a entrenar aquest matí.
0: Home, va fer unes declaracions realment potents, Julián.
15: Al Mundial.
0: Sí, sí, va fer conformar el Barça, conforme venir...
15: Bueno, va dir, ell textualment va dir: creo que lo mejor para todos sería una transferencia.
0: Sí,
15: això
0: sí.
15: Ho va dir durant en ple Mundial.
0: Sí, sí, sí,
15: que... L'altre dia va passar el que va passar al Metropolitano i avui no ha anat a entrenar. Diuen que per una indisposició. Bueno,
0: pues ja està.
15: Estan passant coses.
0: Sí, sí.
15: Passant coses i la situació es posa,
0: I semblava
15: posa interessant.
0: Que, semblava que la cosa estaria calmadeta, que seria
15: un mercat
0: tranquil, però cada any, quan arriben aquests quatre darrers dies del mes d'agost, abans que es tanqui el mercat, sempre hi ha algun pollo que otro, eh?
15: Sí, sempre tenim algun col·laborat. I aquest és dels bons, aquest de Julián és dels bons.
0: És dels xutxis, dels xutxis.
15: Veurem com acaba. En Valde, ara la sensació que tenim és que si no hi ha un gir inesperat, Valde està disposat a seguir al Barça i a lluitar per tenir minuts i ser protagonista a l'equip. El tema del porter Livakovic, que ahir arribava a Barcelona, està obert. Veurem si es queda o si surt cedit. Hansi Flick ha confirmat que Rodri tindrà minuts demà ja al Camp Nou en el partit davant l'Atlètic Club i que Gavi estarà aproximadament una setmana de baixa. Paral·lelament es van jugar
0: però
15: en partits...
0: Però no hi ha lesió, me'n queda que no hi ha lesió.
15: És una contusió
0: del cop fort que va rebre.
15: Però
0: sí, sí.
15: Necessitarà estar tranquil·let pocs dies. Es van jugar en partits de Lliga, corresponents a la jornada 1. Ahir València 0, Betis 1. Avui juga el Real Madrid a les 9 contra la Real Societat. A l'Espanyol s'espera ja que Brian Zaragoza arribi aquesta mateixa tarda a la ciutat per passar demà revisió mèdica. Arribaria cedit amb opció de compra i al marge del futbol tenim la Vuelta Ciclista a Espanya avui per territori català. Cinquena etapa amb sortida a Falset i arribada a Roquetes. Pogacar, bueno, ahir va fer una exhibició.
0: Jo crec que virtualment ja ha guanyat la Vuelta,
15: O sigui, jo crec que virtualment ja l'havia guanyat abans de començar la Vuelta.
0: Era una cosa, que quantes jornades portem? Tres?
15: No, avui cinquena etapa.
0: En cinc etapes, ja virtualment aquest home que se li escapi la Vuelta ja seria, no sé.
15: Ja treu aproximadament 3 minuts i mig a Roglic i a Enric Mas, però és que ahir va guanyar amb una facilitat de dir, bueno,
0: insultant.
15: Tothom sabia que se n'aniria en aquell punt, se'n van en aquell punt i ningú el va poder seguir.
0: És que va fer una escapada de 50 quilòmetres?
15: Sí.
0: És que estem parlant de... I ara, em perdonareu, em recordo Indurain. Saps Indurain, que sabies que si participava Indurain s'ho emportava sí o sí perquè el tio feia el que volia? Pues tres quarts del mateix, em ve aquest record, possiblement.
15: No, és la superioritat és insultant. Sí, sí. És insultant. I ho demostra cada dia.
0: Per cert, tornant a l'homenatge, perdona, el tema de l'homenatge dels mundialistes... No es farà demà.
15: Bueno, fa pinta que no. Encara no és oficial, clar, però la sensació és que segurament no.
0: Però no acabo de relacionar la crispació per l'aficionat del Barça, sí, i tot el que va passar a Elx amb
15: el que va passar a Elx és que la policia va començar a requisar estelades.
0: Sí.
15: Després hi ha aquest incident amb aquesta intervenció policial contra aquest jove seguidor del Barça. Sí. I bueno, al final els futbolistes que demà seran ovacionats a l'estadi del Camp Nou són campions del món amb Espanya, i aquí ja es barreja el tema de sempre, la política.
0: D'acord.
15: Espanya campiona, posaré jo xiulo perquè no em deixes entrar estelades, a més hi ha la intervenció policial contra aquest seguidor, i es barreja tot, i davant la possibilitat que es perfilava que aquests jugadors, en vez d'aplaudits, al final fossin xiulats per molta gent o per gran part de l'afició, doncs segurament al final el club optarà per no fer-lo, però s'ha de confirmar encara.
0: He fet una pregunta amb un rerefons ingenu, amb una ingenuïtat profunda.
15: Sempre estem amb aquestes barreges, política, esport i tal, que
0: lamentablement
15: és el que hi ha.
0: Joan, moltíssimes gràcies.
15: A tu, Cruz.
0: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori i tot l'equip d'Esports Cope Catalunya. Va, de seguida parlarem de la nova llei de crèdit al consum. Mireu, us explico una mica. De fet, és una normativa que busca una protecció, posar ordre en aquestes qüestions, no? Estem parlant de que el govern ja va aprovar un avantprojecte de llei de contractes de crèdit al consum per limitar els tipus d'interès. És a dir, per posar ordre. Què hi ha de bo i què hi ha de dolent davant de tot això? Va, que de seguida intentarem treure l'aigua clara aquí a migdia a COPE a Catalunya i Andorra.
16: Escuchas Mediodía Cope.
2: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
17: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado... No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
18: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
19: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España.
20: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta y...? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: El govern central ja ha aprovat l'avantprojecte de llei de contractes de crèdit al consum amb uns objectius: limitar els tipus d'interès, és a dir, que no hi hagi interessos abusius, protegir els clients davant el sobreendeutament i adequar-se una mica a la normativa europea, no? Hi ha una previsió que aquesta llei està plenament vigent, que entri en que sigui vigent ja, estigui activa plenament, cap al mes de novembre. Més amunt, més avall, posa-li, no? Ara, això cap on va? És a dir, estem en un país que moltes vegades per demanar un crèdit has de demostrar que no es necessites. Com ajuda aquesta llei, com no ajuda aquesta llei realment a evitar que també hi hagi un abús davant del tema, d'acord? Bé, en parlem d'això i entrem ja en matèria per intentar treure l'aigua clara o almenys tenir unes idees més clares davant d'això amb el senyor Antonio Gallardo. El senyor Antonio Gallardo és economista de Sofin. Antonio, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, encantado.
0: Para empezar, desde tu punto de vista personal, ¿cómo ves este anteproyecto de ley, esta nueva ley de contratos?
1: Creo que es un paso bastante positivo, pero eso no quita de que haya elementos que se puedan mejorar en el proceso de elaboración y si sale adelante posteriormente. Es decir, la ley es buena porque cubre dos aspectos que son fundamentales, que es primero la regulación y luego una cierta limitación de los tipos de interés, pero eso no quita que tenga todavía algunos puntos mejorables.
0: A la práctica, Antonio, ¿esto en qué va a ayudar al consumidor o qué posibilidad o qué marco le marca al consumidor? Ponos un ejemplo práctico para entenderlo bien.
1: Sí, te pongo un ejemplo y además te digo los dos aspectos que hemos hablado. En primer lugar, que todas las entidades que ofrezcan préstamos van a tener que estar reguladas. Pensemos que ahora mismo muchos préstamos, los que dan, por ejemplo, las empresas de microcréditos, lo dan una empresa comercial que podemos crear tú y yo en cualquier momento, una SL, y dar un préstamo. Uh-huh. Y eso limita mucho, porque al final, si yo quiero denunciar este hecho de unos intereses abusivos, por ejemplo, no puedo irme a un Banco de España a expresar la queja, sino que tengo que ir ya directamente a los juzgados. Lo cual, cuando estos créditos van a gente que tiene dificultad en el día a día, pues ayuda que por lo menos haya una regulación. Punto negativo, que al final lo que te diga el regulador no es vinculante. Es decir, te puede decir, este señor ha hecho unos intereses abusivos, pero eso no significa que vayan hacia atrás, ¿no? Entonces, punto positivo, punto negativo. El segundo punto, el tema de los tipos de interés. Pensemos que en el caso más extremo de los minicréditos encontrábamos TAEs del 15.000, del 20.000%. Puede parecer una barbaridad, pero si yo pido 300 euros a un mes y devuelvo 405 euros, es decir, 105 euros en tan solo 30 días, imagínate lo que es en términos de TAE al año ese tipo de interés. Ahora se les pone un límite, pues no puede ser más de un 5% mensual. Entonces, eso ya hace un límite y hace que sean menos abusivos y que haya menos riesgo de que el consumidor que los pida tenga un impago, vale. Pero aún así esos límites son elevados.
0: O sea, más o menos lo que evita, en principio entiendo, intereses abusivos, por ejemplo, o poner plazos asfixiantes, sería otra de las posibilidades.
1: Sí, los plazos es otro punto en el cual ya te dice que como mínimo me lo devuelves en 3 meses. Es decir, ya no es de que yo te lo cojo y te lo devuelvo en 30 días.
0: Vale.
1: Poder devolverlo antes seguramente sea porque voluntariamente el consumidor tiene el dinero, quiere ahorrarse intereses, lo haga. Pero ya no te ponen ese plazo tan sumamente rápido que a veces conducía a deuda tras deuda. Yo no puedo devolverlo este mes, voy a pedir otra deuda para pagar la deuda anterior. Entonces, eso está mejor. Lo que pasa es que los tipos de interés tienen algunos puntos todavía muy mejorables porque siguen siendo bastante elevados. Y pensemos que quien se va a un banco, incluso quien deja de usar una tarjeta de crédito, suele ser una persona que está muy excluida financieramente y con ello pues tiene más riesgo.
0: ¿Y esto puede limitar la concesión de préstamos o de créditos al consumidor o no?
1: Yo creo que no, en el sentido de sí que es cierto que puede haber que ciertas empresas que hagan vivían, ¿no?, de ese tipo tan alto y muchas veces incluso no solo de ese tipo alto, sino del impago, porque los impagos de ese tipo de préstamos es un 1 o un 1,2% diario sobre la cantidad, que si tú te ibas 3 meses sin pagar, lo mismo multiplicabas por 4 la deuda. Pues alguna empresa más de este sentido puede que deje el negocio porque ya no lo vea tan rentable, pero yo creo que sigue habiendo campo. Al final, es lógico que una persona que tenga un mayor riesgo, pues se le pague, se le cobre un poquito más de interés para cubrir ese riesgo. Creo que hay mercado para todos, pero sí que no puede ser esto, pues el agua de Alibaba. Esto tiene que ser algo que esté regulado y con intereses, sobre todo que busquen que el que pide el préstamo siempre tenga la posibilidad de devolverlo sin problema.
0: Claro. Básicamente, ahora que hablas del interés, el máximo, creo que tope, el tope máximo que pone esta ley es el 4%, ¿no?
1: Sí, es un 4%, 4%. Mensual. Es decir, eso da. Todavía tipos de interés que son elevados, son los minicréditos,
0: sí.
1: Que están en torno al 60% TAE, que son tipos de interés muy elevados, pero desde luego no son el 15.000 o el 20.000% que había antes, ¿no? El problema es que sigue siendo elevado y quizá sería más congruente tener en cuenta cuáles son los tipos de mercado y a partir de los tipos de mercado ofrecer un tipo de interés. Es decir, si es lógico que me pongas una prima de tipo de interés del mercado, pero si ahora mismo un préstamo personal está en torno a un 8%, ponerme un tipo del 60% sigue siendo muy elevado, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que los tipos de las tarjetas de crédito es un 18%, nos estamos yendo a 3-4 veces más al año.
0: De acuerdo. Y la última que te voy a hacer, Antonio, es una cosa que me llama la atención de esta nueva propuesta, este anteproyecto de ley, es que hay un punto dedicado a intentar evitar decisiones impulsivas, es decir, que la entidad entrega las condiciones y debe esperar o dar margen a la firma para evitar esas decisiones impulsivas, o sea, para que el cliente reflexione.
1: Sí, es un punto muy importante. Pensemos que el principal reclamo de muchos de estos préstamos es la inmediatez. Pídalo ahora y en horas, ahora se puede con las transferencias inmediatas, o en minutos lo tienes en la cuenta, ¿no? Y no te das cuenta, a veces ves la cuota, la cantidad que tengo que devolver, pero no analizas esa TAE o no analizas que existan alternativas, ¿no? Que pueden ser mejores, ¿no? Y es algo que pasa en esto y que pasa en todo. Si yo me voy, por ejemplo, a comprarme un viaje y de repente me dice el señor de la agencia de viajes, pues mira, te lo puedo financiar y en vez de pagar 3.000 euros vas a pagar 300 euros durante un año, pues puedo pensar, pues qué maravilla, ¿no? 300 euros en vez de 3.000. ¿Cuál es el problema? Que esos 300 son 3.600 y se pagan 600 de intereses, ¿no? Entonces, el poder comparar para ver cuál es la mejor alternativa, siempre con la premisa de que cuanto más rápido pague, por ejemplo, siempre es mejor porque son menos intereses, ver cuáles son las tasas reales de cada uno es importante, ¿no? Entonces, dentro de que tenemos un cierto déficit de cultura financiera que tenemos que mejorar.
0: Bueno, un cierto, yo diría todo, que tenemos bastante, nos falta bastante cultura financiera todavía.
1: Efectivamente, pues por lo menos dar ese impulso de que sea más sosegado, que tú veas alternativas y que veas tu coste, yo creo que es un paso importante para el crédito responsable.
0: Pues Antonio Gallardo, economista de Asufin, oye, muchísimas gracias por esta charla e intentar aclarar con nosotros los pros y contras de esta nueva ley. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima, aquí siempre dispuestos.
0: Una abraçada. Imagineu, per exemple, si posem un exemple pràctic, imagineu que d'entrada parlarem amb la llei anterior, imagineu, demanes 300 euros ràpidos per reparar una avaria al cotxe, que et fa falta, no? Doncs d'entrada, t'obligaven a retornar els 300 euros en només 30 dies. Això seria una de les qüestions que rectifica aquesta llei. Els interessos abusius, el cost total d'aquesta operació, abans, superava el 100% o 200% TAE. És a dir, tenies sobre aquests 300 euros, 100 euros d'interessos per només un mes. És a dir, havies de retornar als 30 dies 400 euros. I signaves el contracte a la web en 5 minuts, només en un clic, sense temps de llegir lletra petita, reflexió, per allà. Bé, quin era el final davant de tot això, abans de tot això? Doncs, si no podies pagar els 400 euros de cop a final de mes, entraves en una espiral de deutes perquè et penalitzaven. I així ves pujant. Aquesta llei intentarà, o el que intenta, és que això no passi. Ja veurem els resultats. Va, que de seguida parlarem d'escoltar o escoltar, o maneres d'escoltar i sentir aquesta sèrie de diferències. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: Cope, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Diferències entre escoltar i sentir. Hi ha qüestions molt diferents. Oímos o escuchamos. ¿Qué hacemos? Hi ha una diferència clara, en tot cas, eh? Parlarem d'aquest tema amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
6: Molt bé, ben trobat. I tu com estàs?
0: Jo bé, aquí, fent
6: feina. Sí, tu escoltant
0: aquí,
6: els teus convidats, no?
0: Sí, passant al migdia, a primera hora de la tarda, aquí, amb els companys.
6: Tu escoltant els teus convidats i a la vegada els teus oients, els teus escoltadors, diríem.
0: No tots, que algú té la ràdio posada de fons perquè fa companyia i si no hi ha alguna paraula clau que li cridi l'atenció no escolta.
6: Bueno, pues, però al final hi ha algú que t'escolta.
0: Sí. I jo a vegades també ja estic això, aquí, que a mi em tocaria escoltar, però a vegades només sento perquè tinc microdesconnexions. Em venen reflexions i tinc microdesconnexions. Problema de...
6: Bueno, aquest és l'avantatge del TDAH. De l'àudio. El vídeo té una... O sigui, el vídeo té una altra... La imatge és més captiva més, no? I has d'estar més pendent. En canvi, el so, la buida, et permet connectar i desconnectar. Però al final, moltes coses te'n recordes.
0: M'ha agradat molt aquesta frase que has posat al principi del guió d'avui, del doctor Hang, és aquest senyor?
6: Sí,
0: com es diu?
6: Sí,
0: Hang,
6: és un
0: no?
6: senyor que... té el Premi Princesa d'Astúries de la Comunicació. És un senyor que és coreà-alemany. I és fantàstic. Té uns llibres, a més, fabulosos, però fabulosos.
0: Pues el doctor Han ha dit allò que el futur tindrà una professió que es dirà escoltant, no?
6: Vull dir,
0: una persona dedicada a escoltar i la gent anirà a ell perquè no hi haurà cap persona que ens escolti.
6: Clar, serà com una... No és... Perquè, clar, ell fa la distinció, aquí no ho he explicat perquè és molt llarg, la distinció entre el terapeuta, no, el psicòleg o el psiquiatre...
0: És el que anava a dir, que avui en dia això és un psicòleg, no? La gent va cada cop més al psicòleg perquè, a part de per possibles problemes de salut mental, però també perquè l'escoltin.
6: Sí, però també té una connotació terapèutica. O sigui, la terapeuta està igual amb un que amb l'altre. Però és com una cosa terapeuta mèdica, entens? I la persona aquesta que diu la professió aquesta de l'escoltador serà una persona que es dedicarà a escoltar sense aquesta connotació mèdica.
0: D'acord.
6: Simplement una cosa social, una cosa perquè m'agrada, una cosa perquè et vull ajudar, entens? O sigui, seria una mica la diferència.
0: És una mica el que fan ara a TikTok, escuchamos pero no juzgamos.
6: Això mateix, perquè a més l'escolta activa és no juzgar. O sigui,
0: sí, sí.
6: És estar...
0: Apa que no juzguen, apa que no. Sí. Tu escuches bueno, i no juzgues, sí, claro.
6: No, clar, tu, home, és molt difícil.
0: Home, tu és impossible. Encara, una cosa és no jutjar i una altra cosa és no dir el que penses, que és molt diferent.
6: Clar, sí. Clar, això és exacte. Guardar-te la teva opinió i
0: correcte,
6: dir perquè, si no...
0: Correcte.
6: I, a més, bueno, moltes vegades també és per una qüestió de no ferir a l'altre, no? Perquè dius, bueno, com li diré això?
0: Sí, sí.
6: Si el deixaré destrossat, no? La deixaré destrossada. Doncs, deixem-ho, fem... Hi ha una mica de connotació diplomàtica aquí.
0: Sí, i tant. Aquí entrarien també altres factors, com tu ben dius, de diplomàcia. Sí, sí.
6: Exacte, una mica, doncs, saps allò de... Bueno, mira, agafo aquesta corba i després agafo l'altra i aquí no ha passat nada.
0: Però, Marta, ¿estamos en una sociedad donde no escuchamos a los demás?
6: No escoltem perquè tenim massa soroll al voltant. A part del soroll ambient, que és veritat, el soroll de les xarxes socials. Tu estàs parlant amb una persona i la persona segurament té, perquè per escoltar, el telèfon fora. Has d'estar en un lloc on no hi hagi barreres, que són les barreres, són el so ambient, i després, per exemple, doncs una taula, no. Has d'estar amb dues cadires, perquè la persona senti que no hi ha cap barrera al mig, saps?
0: Mm-hmm.
6: O sigui, és algú que ha de tenir les seves condicions per poder escoltar bé. La, si tu tens el telèfon al costat i estàs al, i a més tens el timbre de l'entrada dels missatges del WhatsApp, ja l'hemos liado, o de l'Instagram, ja l'hemos liado, perquè clar, estàs pendent i tu ja no escoltes, estàs pensant qui m'haurà enviat això, què voldrà si veus qui ha entrat, entens? O sigui, això ja fora. Clar, tot això ara és molt difícil perquè la gent té un hàbit d'estar tot el dia enganxat al telèfon.
0: Sí. Correcte, però sí. Bé, també, si ve algú a parlar-te d'una qüestió, home, el problema sí. Més aviat és teu perquè no saps diferenciar o no saps marginar una cosa de l'altra. Si estàs escoltant, sí. Estàs escoltant, i si no estàs sí. Pel telèfon. És veritat que hi ha persones com les que tu dius, això és cert, ben cert. Sí.
6: I tu mira les tertúlies aquestes de televisió, que són, o a la ràdio, que són de gent, periodistes i polítics, que acaben sempre, al final acabes dient no sento res, perquè estan tots parlant a la vegada.
0: Sí, sí.
6: No es respecten, no s'escolten.
0: Un buen cacao, esto. Sí, sí.
6: Com vols tu retornar la resposta si tu no has escoltat? Perquè al final el que vols és que t'escoltin, perquè al final tots volem ser escoltats. Això ens agrada a tots. I tots volem ser escoltats, però clar, també per ser escoltats hem de ser escoltats també abans.
0: Perquè cal una certa empatia també, i en funció de què.
6: Clar, l'empatia, perquè l'empatia és una cosa social, no?
0: Perquè, vale, però esperem ser escoltats, però esperem sí. també opinió o esperem feedback d'aquesta persona que ens està escoltant?
6: No, quan acabes d'escoltar una persona, si fas una acció d'aquestes d'escoltar assentat en una cadira amb l'altra persona enfront i tal, quan acaba la persona d'explicar-te la seva inquietud, el seu problema, el que sigui, el que et volia explicar, és aquesta persona la que t'ha de preguntar si què opines, què en penses, què faries tu. Si no t'ho diu, tu has
0: calla,
6: de callar.
0: Perquè, tu a callar. Exacte.
6: Sí, això és com una confessió.
0: Carai.
6: Quasi, és el secret de confessió.
0: Ostres, però és
6: no?
0: Que hi ha coses, Marta, jo rebentaria. Hi ha coses que has de dir, hi ha coses que s'han de dir, t'ho demanin. Clar, o no, perquè si no revientes, com una xinxa.
6: Clar, per això et deia que ha de tenir un component una mica diplomàtic,
0: clar.
6: Si no,
0: ostres,
6: acabes dient, escolta'm una cosa, deixa't de tonteries, ja, tantes històries, no? Perquè moltes vegades a tu et sembla que és una tonteria, potser.
0: No, clar, a vegades és veritat, la percepció dels problemes va per barris, això és ben cert.
6: Clar, quan tu, o sigui, i a més està comprovat per molts estudis que han fet, que quan la persona se sent escoltada, sense tractar de ser jutjada, se sent molt bé, no? Increïblement bé. Llavors és com un acte social molt important.
0: Marta, ho hem de deixar aquí, que ens escapa el temps.
6: Doncs,
0: t'he escoltat molt bé. Ha estat molt bé,
6: Sí, escolta'm, sí. A la ràdio és escoltar,
0: Sí. Marta, que tinguis una bona tarda. Cuida't.
6: Igualment. Una abraçada.
0: Ara arribem a les dues de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebit la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
7: Las dos, la una en Canarias.
8: Última hora en Mediodía Cope.
9: Pilar García de la Granja.
8: Estar informado.
7: Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía Cope contándote todo lo que pasa dentro y fuera de nuestro país desde la una de la tarde, las doce en Canarias. Mira, no.

0: que Laporta també ha confirmat que el Barça no farà demà l'homenatge previst als campions del món perquè entén que no es dona el context idoni. Ho ha explicat també el president Laporta, que ha condemnat amb duresa la intervenció policial contra el jove aficionat del Barça a Elx. Ha dit Laporta, a més, que demà al partit hi haurà un acte d'exaltació a l'Estelada situat en el marc de la llibertat d'expressió per defensar, ha dit Laporta, una bandera que ni genera violència ni genera odi. Hi ha més coses encara en clau blaugrana. Sobre Balde, ara pinta que si no hi ha un gir inesperat seguirà el Barça, que està disposat a lluitar per fer-se un lloc a l'equip. Caçador no s'ha entrenat a l'espera de que es tanqui la seva sortida. També es treballa en la sortida d'Héctor Fort. El tema del porter Livakovic està obert. Veurem si es queda o si surt cedit. Hansi Flick ha confirmat avui que Rodri tindrà minuts davant l'Atlètic Club demà i que Gavi estarà aproximadament una setmana de baixa. S'està completant la primera jornada de Lliga. Ahir es va jugar el València 0, Betis 1. Avui es juga el Real Madrid-Real Societat a les 9 de la nit. És el retorn de Mourinho al Santiago Bernabéu. A l'Espanyol avui ha passat per sala de premsa Urco. De seguida l'escoltarem també. I s'espera ja a Brian Zaragoza aquesta tarda a Barcelona per passar demà revisió mèdica. Arriba cedit amb opció de compra. L'Espanyol, que recordo, visita la Real Societat aquest dissabte. Segona divisió, Arnau Martínez ja està a València i el Sabadell avui doble presentació. Presentats avui Obolski i Giuacchini, o com es digui. A la Vuelta Ciclista a Espanya, avui cinquena etapa per territori català. Sortida a Falset, arribada a Roquetes, passant per l'Ampolla i per Tortosa també. Ahir nova exhibició de Pogacar, victòria a Andorra amb una superioritat insultant. Ja li treu 3 minuts i mig a Roglic i Enric Mas a la general. I en tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut al US Open jugant dobles mixtos, fent parella amb Serena Williams. Van guanyar els vuitens de final, van caure en quarts davant la parella Bencic-Covoli. Avui comentarem la jugada, que hi ha molt que comentar, amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente, i les preguntes del dia SportsCope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui perdria més si Julián no acaba al Barça? Creieu que sortiria perdent més el Barça el 26%, que qui sortiria principalment perjudicat és l'Atlètic de Madrid, la majoria, el 63%, que seria el futbolista, l'11%. En clau espanyol, ja que ha parlat avui, us preguntem sobre Urco. El veieu com a titular indiscutible aquesta temporada? Esteu votant que sí el 94%, que no el 6%. Marc Pairés està al control de so, Marina Herrero a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda SportsCope.
1: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
2: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
1: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
2: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
1: Citroën. Consulta citroen.es.
3: En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.

0: Vinga, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimecres amb l'actualitat blaugrana que ve carregadíssima, carregadíssima. Tinc el Víctor Navarro. Hola, Víctor, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: El gran nom propi, un dia més, és el de Julián Álvarez, que estan passant moltes coses. Víctor, el més recent és una manifestació, una declaració pública del president del Barça, Joan Laporta, confirmant que el Barça vol Julián Álvarez, que l'objectiu serà Julián fins al darrer dia del mercat.
1: Sí, una declaració que ha gravat avui a les oficines del club, ho han emès als mitjans de comunicació del Futbol Club Barcelona. Són 6 minuts llargs, 6 minuts i 47 segons de vídeo. No tot és sobre Julián Álvarez, però sí la gran part, perquè més de 3 minuts són sobre Julián Álvarez. Laporta explica cronològicament tot, diu i manté que volen a Julián Álvarez, que esperaran fins l'últim dia de mercat, que si aguanten fins a l'últim moment és, un, evidentment, pel desig del jugador, diu que és Vox Populi, que vol anar al Futbol Club Barcelona, però sobretot perquè saben que l'Atlético vol vendre el jugador, perquè els hi consta, diu Laporta, que estan parlant amb altres clubs per vendre'l.
2: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs vol venir al Barça, i per tant aquesta situació ha creat doncs un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs arribar a acords amb altres clubs, no? Aleshores, doncs, a través de persones de la nostra confiança vam arribar a parlar amb l'Enrique Cerezo. L'Enrique Cerezo va fer aquelles declaracions més tard. Home, jo dir-li amb tots els respectes a l'Enrique, que me l'aprecio molt, que el Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies, que hem fet com fem amb altres clubs, ens va passar amb el Manchester City, hi han hagut altres clubs doncs, que ens hem adreçat amb ells per si volien vendre algun jugador i ens han dit, mira, no venem, doncs aleshores ho deixem estar, però en aquest cas hi ha unes circumstàncies especials que ens arriba informació de que l'Atlètic de Madrid vol vendre el jugador a altres clubs, i per això nosaltres, en aquest sentit el Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat, pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs volgués vendre el jugador, i la veritat és que estem doncs molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període de...
0: El missatge, per tant, està claríssim. Víctor, per tant, serà o Julián o ningú, no?
1: O Julián o ningú és el que transmet al Futbol Club Barcelona a les últimes hores, i ho hem escoltat per veu del president Laporta. I també a Hansi Flick, avui se li ha preguntat, clar, se li ha preguntat en sala de premsa, la primera pregunta era sobre Julián Álvarez, ell s'ha referit a aquestes declaracions que encara no eren públiques, però evidentment li han explicat, perquè hi ha sintonia total entre Deco, Laporta i Hansi Flick, li han explicat quin és el missatge del club, què és el que volen fer, i el que volen és a Julián o a ningú, perquè consideren des del Futbol Club Barcelona, i ho accepta Hansi Flick, que l'opció més clara és Julián Álvarez, que no arriba en cap altre davanter a apropar-se al que és Robert Lewandowski, el que era i representava Robert Lewandowski, que Julián o res. Hansi Flick responia així a roda de premsa, ell ja coneixia, important, aquest missatge, però encara no era públic.
3: Crec que el president ahir ja ho va deixar clar, i el Deco i jo estem d'acord amb el que va dir. Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu, i més, i més, i més. Potser funciona, potser no. Jo tinc tota la meva confiança amb l'equip, amb la qualitat que tenim ara.
0: Molt bé, doncs el missatge de Laporta clar, anem a per Julián, i Flick i Deco ho accepten. Clar, el jugador, avui hem conegut al matí que no ha anat a entrenar, que no s'ha presentat a l'entrenament de l'Atlètic de Madrid, hem d'anar cap allà. Per tant, Antonio Ruiz, hola.
4: Hola, què tal, Joan? Buenas.
0: Bueno, què li passa a Julián, Antonio, que no he d'entrenar hoy?
4: Bueno, han saltado las alarmas cuando hoy en el entrenamiento de regreso, después de dos días libres que le dio el Cholo a la plantilla, no estaba Julián, pero rápidamente el Atlético de Madrid, el club, ha explicado que no se encontraba entrenando por una indisposición. Luego yo he podido confirmar que efectivamente ha tenido una noche horrible que le impedía no solo entrenar, sino prácticamente hacer ningún tipo de ejercicio, ¿no?
0: Aquí te puedes imaginar, cuando hemos visto que no iba, ¡buah, ya está, se planta, rebeldía, tal! Nada, claro. Nada de eso, ¿no? ¿O qué?
4: Bueno, yo imagino que algunos dirían qué bien que está viajando a Barcelona para firmar con el Barça, ¿no? Claro, esto ya dura demasiado el culebrón este, ¿no? Entonces, bueno, está bien porque el club rápidamente ha explicado y yo, aparte del club, he podido confirmar que efectivamente anoche tuvo un problema y toda la noche posterior lo ha pasado mal.
0: Sí, al margen de eso, Antonio, el chico está bajo, está tocado.
4: Sí, el Atlético de Madrid trabaja hace muchos días, en la remotivación, en ayudarle para cuanto antes recuperar la mejor versión de Julián. El otro día la pitada era normal, era esperada, a nadie le sorprende. Sí sorprende un poco esa apatía, ese ritmo bajo de Julián, que también obedece a que llevaba 10 días de entrenamiento después de sus vacaciones, 7-10 días. No es excusa, ¿no? Evidentemente Julián además siempre se ha caracterizado por estar muy presente, muy intenso en el terreno, ¿no? Cuando juega. Entonces sí, bueno, me imagino que hay un camino que recorrer en el que Julián tiene que poner también de su parte, ¿no?
0: Sí, ahora Sevilla, ¿no? ¿Es el sábado?
4: El sábado Sevilla, efectivamente. Y ahí, bueno, ya el otro día lo puso el Cholo en la segunda parte. No estaba para arrancar. Y como quiera que Sorloz está lesionado y Lukman es un invento de nueve que no acaba de funcionar, me imagino, si progresa adecuadamente del mal que le ha apartado hoy, que estaría de principio, ¿no? Hay que ver, hay que esperar, a lo mejor fuera de casa el planteamiento es diferente, pero poco a poco Julián tiene que empezar a recuperar ya el terreno, ¿no?
0: Sí, porque tú el 2 de septiembre lo ves en el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid está firme, no lo quiere vender al Barça y el chico de momento no quiere ir a otro sitio que no sea el Barça.
4: Bueno, yo en el Atlético de Madrid lo veo desde el 15 de mayo, ya. O sea, no el 2 de septiembre, porque en todo este tiempo, y yo que bueno he tenido acceso directo a la zona noble del Atlético de Madrid, en ningún instante han tenido ni la tentación de atender la más mínima insinuación del Barça. Esto significa no que no hayan aceptado la oferta, es que ni siquiera la han atendido, porque os recuerdo a todos que la cuestión del Atlético con el Barça no tiene que ver con el dinero. O sea, aunque el Barça ofreciera 200, el Atlético de Madrid no se lo iba a vender por un tema de indisposición, vale otra vez el adjetivo personal, porque el Atlético de Madrid entiende que el Barça ha jugado sucio con el tema de Julián. Entonces, como se siente agredido y humillado y dañado, incluso sabemos todo, lo contamos en la cadena COPE y luego se confirmó que el Atlético de Madrid denunció ante FIFA y a la Federación el comportamiento del Barça para que le sancionaran, ¿no?
0: Vale, perfecto. Antonio, te mando un abrazo, gracias.
4: Un abrazo grande, seguir hablando ahí de...
0: Sí, no, seguiremos hasta...
4: Vamos.
0: Hasta que no sé hasta cuándo. Igual seguimos, porque si no viene igual invierno y tal.
4: Exacto,
0: y, o sea,
4: no hay una ventanita en enero que...
0: Claro. Ya verás.
4: Bueno.
0: Gracias, suerte. Antonio.
4: Chao.
0: Les 3 i 20. Fem una pausa i després anem amb un altre tema polèmic. No hi haurà finalment homenatge del Barça als campions del món.
5: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
6: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
7: Gran ambientazo, mano.
6: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Será chiqueado sobre la línea.
7: Qué barbaridad.
6: La asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
7: Buena venta.
6: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
7: ¡Ven a por más!
6: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Estás escuchando Esports COPE a COPE Catalunya.
0: Seguim parlant de la situació de Julián de seguida, el debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente. Abans, Víctor, l'altre tema polèmic, ho ha explicat també Laporta, en aquesta declaració pública, finalment no hi haurà demà homenatge als campions del món.
1: No hi haurà, ahir la junta directiva hi havia bastant de divisió sobre aquest tema, estava programat demà abans del partit, com estan fent a tots els estadis on hi ha equips amb campions del món. En el Barça hi ha 8, eren 8 amb Ferran Torres, el marxa Ferran, però arriba Rodri, segueixen sent 8 jugadors del Futbol Club Barcelona que són campions del món. Estava prevista que arribés fins i tot la Copa del Món sobre la gespa amb el president Louzan de la Federació Espanyola, amb qui Laporta té una relació excel·lent, però Laporta ja l'ha comunicat a Louzan després de la decisió de la junta directiva que no hi haurà homenatge. I entre d'altres motius, sobretot, són les imatges que es van viure a Elx, perquè Laporta, i bueno, el club ja va fer aquell comunicat públic denunciant la desproporcionada actuació policial sobre un aficionat culer, i Laporta explica així, condena així, l'actuació policial.
2: Bé, el Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió. I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs un cop reconfirmats els fets i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que corresponguin a aquests casos. I amb la finalitat molt clara, i és que esperem i desitgem doncs que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física, i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
0: Doncs això, Víctor, a ells tot esclata perquè la policia estava requisant estelades i el Barça o Laporta pretenen que demà el partit sigui un acte d'exaltació a l'estelada, no?
1: Sí, és el que es farà abans de que comenci el partit, és el que ha anunciat el president Laporta, ho ha decidit la junta directiva. S'ha de dir que hi havia membres de la junta directiva que ja per si abans de que succeís el que va passar a ells, no volien fer aquest homenatge als jugadors de la selecció espanyola, però ho pensaven tirar endavant perquè consideraven, i així ho considerava el president Laporta, que sí, que s'havia de fer perquè eren 8 campions del món i ell mateix havia estat donant suport als Estats Units i veient la final fins i tot a l'Espanya campiona del món, i el que ara han decidit és que en comptes d'aquest homenatge hi haurà l'exaltació a l'estelada.
2: El proper dijous, al vespre, en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. De fet, jo diria que Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola, està recollit a la Constitució espanyola. I l'estelada, en aquest sentit, doncs, està en el marc de la llibertat d'expressió. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans. I per tant, doncs, entenc que s'ha de respectar perquè aquesta voluntat forma part de la llibertat d'expressió, i a més que és una manera d'expressar-nos de forma pacífica i que no genera ni violència ni odi. S'ha de respectar l'estelada, sota el meu punt de vista, perquè representa, dic aquests, els nostres anhels de llibertat, igual que s'han de respectar tots els altres símbols que expressen una determinada forma de pensar, sempre i quan sigui de manera pacífica, no violenta i que no generi odi.
0: 3:25, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
5: La imatge del dia.
8: La imatge del dia, la interpretació, el que diu Flick i el que diria a un amic i no a una roda de premsa pública. La imatge és la interpretació del que creus que vol dir l'entrenador al voltant d'un parell de temes candents. I en faig jo mateix la pel·lícula. Flick i un íntim amic prenent una cervesa, millor a casa, com bar del costat de casa, per si un cas t'escolta el que dius un cambrer, per exemple, o el client que tens a la taula del costat, Flick li diu al seu amic: ahir Laporta ens va dir al Deco i a mi que o bé Julián o no fitxarà cap davanter centre. I li afegeix: entre tu i jo, no tinc esperances en que arribi el Julián. Flick veu una mica més de la canya i confessa al seu amic: jo he dit a la roda de premsa que hem de pensar en el futur i no en el passat dels campions del món. I la realitat és que Laporta no vol sentir ni parlar d'Espanya i la Copa del Món. Està que es puja per les parets. I és que el pensament de molts dels culers que li voten és el mateix de Laporta. Els jugadors del Barça de la selecció d'Espanya, li diu Flick, és un actiu pel club i ho hem d'aprofitar a cada camp de la Lliga on rebran l'admiració de tothom.
5: Manol Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. Hi ha més temes, eh? Hi ha més temes encara, Víctor, importants, però que han quedat avui en un segon pla per la potència d'aquests temes. El tema de l'homenatge que finalment no es farà, el tema de Julián Álvarez, que és, per exemple, el futur de Valde, que ha donat un gir, Víctor, i que ara fa la sensació de que es quedarà, no?
1: Sí, Alejandro Valde, ell vol quedar-se i ja deia fa menys d'un mes a Anglaterra, a l'estada, quan va estar allà, que és el club de la seva vida, que porta 16 anys aquí i que el que vol és triomfar aquí, que ho té claríssim durant l'estiu. Valde ha tingut ofertes, ell ho va comunicar al club, bueno, al seu agent, li van dir que no sortís, que havia de quedar-se, que no contemplaven que marxés. Ara, des de l'arribada de Jorge Méndez el passat de dijous de la setmana passada, va arribar amb diferents ofertes, una d'elles del Manchester United. El Barça no veia malament que sortís, però Valde es manté en lo mateix. Vol continuar i el que fa Hansi Flick és, si el va deixar fora el partit d'Elx, ara que torni a la convocatòria.
9: He's a part of the team tomorrow.
3: Forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació. Ell té 22 anys, és molt jove com a jugador i té molt potencial. I quan vaig veure la seva primera temporada aquí, va ser fantàstica i ha millorat molt, però pot millorar més.
0: Valde, per tant, si no hi ha un gir inesperat, finalment es quedarà. Els que surten segur, Víctor, en qualsevol moment podem tenir novetats sobre el seu futur, són Casado i Héctor Fort.
1: Sí, el de cas de Casado és, de fet, el que avui mateix podria decidir el seu futur, perquè ha rebut avui les propostes en ferm del seu agent, de Jorge Méndez, i a partir d'avui, en qualsevol moment, ja pot decidir a on anar. Estava al Besiktas, que li pagava 4 o 5 vegades més. Era una proposta que li agradava perquè era diferent a la de l'Aràbia Saudita, on li pagaven, evidentment, aquestes xifres tan elevades, però ell no li acabava de fer el pes en marxa a l'Aràbia Saudita. Així que Casado decidirà. En les últimes hores també la Premier s'ha interessat per ell amb alguns equips, i això per ell també, doncs, posa en dubte a cap a on triar i el camí que feia. En el cas d'Héctor Fort, avui s'han tornat a reunir els seus agents, entre ells Arturo Canales, amb Deco, per parlar de les opcions. Està la Real Societat, el Borussia Dortmund, són les dues opcions més clares i han de triar, sobretot, l'oferta que pugui atraure d'alguna manera al club per l'oferta econòmica i els diners que puguin treure per ell. Però els dos jugadors, això segur, sortiran. En el cas de Valde, ell mateix ha confirmat al club que es vol quedar i que es quedarà, però en el cas d'aquests dos jugadors, Casado i Héctor Fort, marxaran.
0: Molt bé, ja ens queda un document més de Flick sobre Lamine Yamal, sempre Lamine Yamal, i és veritat que últimament no fa gaire bona cara.
1: No, i avui l'hem vist també sortir el primer de la ciutat esportiva després de l'entrenament, amb cara sèria. És el que, bueno, estem veient aquests últims dies, i Hansi Flick li treu ferro a aquesta situació i diu que reconeix que, per exemple, el partit d'ells li feia mal al cap i li agraeix que jugués 60 minuts, i reconeix Hansi Flick que no està encara al 100%, bàsicament perquè ve del Mundial, on tampoc podia donar tot el seu rendiment, una pretemporada que ha pogut fer d'aquella manera, i que a poc a poc sí veurem en Lamine Yamal que tots coneixem.
9: I don't think so that he will understand it.
3: No crec que ho entengui.
9: But it's normal. It's normal.
3: Però wants to play, és normal, clar, ell vol jugar, vol gaudir del futbol. Quan ets campió, quan ets un campió de debò, sempre busques guanyar el següent títol, li vols guanyar títols, i aquesta és la seva actitud. Ha de ser la seva actitud, de fet, perquè tots els jugadors del meu equip veu que tenen la fam de guanyar la tercera lliga consecutiva. Clar, si poguéssim guanyar-ho seria fantàstic. Estem preparats, lluitarem per guanyar la tercera lliga i treballem dur cada dia.
0: Molt bé, doncs demà hi ha partit. Víctor, demà el Barça que rebrà l'Atlètic Club a l'estadi del Camp Nou, estrena de l'equip a l'estadi en partit de lliga, i Hansi Flick ha confirmat que Rodri tindrà minuts.
1: Sí, això és el que segur que debutarà Rodri, el pilota d'or, el jugador espanyol, el gran fitxatge de l'estiu. A Can Barça debutarà demà, seran segurament minuts a la segona meitat, però debutarà Rodri, així que ja haurà complert amb aquesta part que li faltava ja. Conèixer l'afició, la coneixia sí al Gamper quan van dir el seu dorsal, el 16, i quan el van anunciar, però ara ja sí, en partit oficial, debutarà Rodri.
0: Debutarà Rodri, Gavi encara no està a punt. No?
1: Gavi no, i ha dit Hansi Flick que per la setmana vinent, que segurament serà una setmaneta, i també es baixa, evidentment, ja que ja la coneixem, la de Frenkie de Jong, així que les baixes són les de Gavi i Frenkie de Jong, al marge d'Héctor Fori i Casado, que estan en la rampa de sortida.
0: Et queda alguna cosa per dir, Víctor?
1: No, que entenem demà que Christensen seguirà tenint bons minuts i que és veritat que hem de veure a poc a poc com va sumant algun minutet Pau Cubarsí. Hem de veure com va sumant minuts, que és un jugador clau per Hansi Flick, ho ha sigut al Mundial, però igual que Lamine Yamal, després de tornar d'aquest Mundial, aquesta pretemporada que han fet a mitges, per així dir-ho, amb un partit a Basilea, a Gamper i poc més, el Gamper, de fet, Cubarsí es va quedar sense minuts, doncs poc a poc els van ficant en la dinàmica del primer equip.
0: Víctor, gràcies, abraçada.
1: Gràcies.
0: Tanquem línies amb la ciutat esportiva, amb una molt densa actualitat blaugrana avui. Efectivament, com deia el Víctor, demà Frenkie de Jong baixa per jugar contra l'Atlètic Club. No sabem quan tornarà a jugar. Ahir va ser presentat Xavi com a nou seleccionador holandès a Amsterdam i va parlar de la situació de De Jong.
10: El més important de Frenkie és que es recuperi bé, està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible. Estic en converses amb ell i bé, crec que és un jugador importantíssim tant pel seu club com per nosaltres.
0: Molt bé, demà juga el Barça i avui juga el seu partit de la jornada 1 al Real Madrid. Juga el Santiago Bernabéu davant la Real Societat. Tenim a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joan.
0: Bueno, muy bien con Mourinho, ¿no? Te veo, Miguel Ángel.
11: Sí,
0: ahí.
11: Sí, sí, ¿eh? Ya lo ves. Bueno, de momento tranquilo, comedido, respetuoso, educado. Así que, bueno, vamos a ver si este es el traje con el que va a llegar a la meta en su segunda etapa, o si volverá a las andadas que todos tenemos en la cabeza, pero vamos, de momento ya le ves muy, muy tranquilo.
0: Sí, sí, absolutamente zen, confía en los árbitros, el Barça muy bien, Flick tal, Yamal muy
11: en
0: bueno.
11: En la honestidad de los árbitros.
0: La honestidad bueno. De los árbitros, tal, sí, sí, no, no, está en un plan que, oye, nos tiene sorprendidos, pero oye, está bien, a ver lo que dura, ¿no?
11: Oye, todo el mundo puede cambiar en la vida, ¿no? Madurar, claro. Ya han pasado 13 años, ya tiene más de 60, vete tú a saber. La duda es esa, si esto es flor de un día o de una semana o de un mes, o es que es así ya Mourinho, es otra persona.
0: Perfecto. Bueno, hoy vuelve al Bernabéu, Miguel Ángel.
11: Sí, más de 4.000 días después. Su último partido fue el 1 de junio de 2013 contra Osasuna, después de haber perdido la final de Copa en el Bernabéu también ante el Atlético de Madrid. Y bueno, pues vamos a ver cómo es recibido. Evidentemente será bien recibido. Habrá que ver si de forma mayoritaria o no tan mayoritaria. En lo deportivo, misma convocatoria que el pasado fin de semana para el partido ante el Español. No se ha recuperado Tchouaméni, que sigue con molestias en el muslo. Me parece bien lo que dijo ayer Mourinho, que se puede terminar con sufrimiento una temporada, pero no empezarla. Parece que no terminan de remitir esas molestias y se lo toma con calma el francés. No creo que tarde mucho en reaparecer, pero no está en la lista. Así que, bueno, 7 bajas. En el 11, pues habrá alguna variación, por ejemplo, y Cucurella puede ser titular, veremos a ver si también lo es Diomandé, salvó los muebles el otro día Spi, que yo creo que volverá a esperar turno en el banquillo, y luego pues a ver si repite esta fórmula Bellingham-Guller o ya coloca, como digo, a Diomandé en esa banda derecha.
0: Sí. El otro día no hizo un gran partido el Real Madrid en el campo del Español, pero bueno, lo sacó adelante Miguel Ángel.
11: Sí, fue un partido, empezó bien el Madrid, la primera media hora la verdad es que se impuso al Español, luego poquito a poco el físico empezó a fallar, despistes defensivos propiciaron el empate y luego pues in extremis, ¿no? Parecía que se le iban a escapar los dos primeros puntos al Madrid, que al final con esa entrada de Espi en el 80 salvó los muebles. Este 4-2-3-1 parece que ha venido para quedarse, escuchando a Mourinho, pero es un sistema que exige trabajo defensivo a los de arriba. Y bueno, pues que todo el mundo esté atento. Dice Mourinho que todavía faltan kilómetros en las piernas de sus jugadores y veremos a ver si cuando más o menos ya suela apostar por el once tipo, podría ser Diomandé, Bellingham, Vinicius y Mbappé arriba, pues evidentemente estos tienen que trabajar porque si no lo da traba van a sufrir mucho.
0: Vale, mercado cerrado, ¿no? Salvo sorpresa de última hora.
11: Sí, siempre con cuidado, pero eso dice Mourinho. Plantilla cerrada, mercado abierto, lo cual es una contradicción. Dice que no le gustaría que nadie le pidiera salir y luego, pues hombre, yo no sé si el Real Madrid ha enterrado definitivamente el asunto del mediocentro, yo creo que no, pero que no hay muchas alternativas, ¿no? Pero después de ir a por Rodri, sorprende que no vayan a por otro cinco. Yo imagino que estarán peinando el mercado, pero claro, si no se va a Camavinga, que no tiene intención, pues parece complicado que haya movimientos de aquí a final de mercado.
0: Perfecto, Miguel Ángel, gracias, te escuchamos después.
11: Chao, un saludo, hasta luego.
0: Abans del debat, els moviments del dia al Mercato, amb el Jan Sanés. Hola, Jan.
12: Hola, Joan.
0: Què s'està movent per aquí?
12: Doncs Adama Traoré signarà avui pel Depor. El Racing ha fet oficial l'arribada de Matteo Prati, el migcampista arriba cedit del Cagliari. També oficial l'arribada de Kouhavit Drioweix al Celta, d'on podria sortir també Javi Rueda al Nottingham Forest per 15 milions. El 50% dels drets són del Madrid. Cambuà, la marxa cedit del Villarreal al Como, Ryan Belay de l'Atlético s'aprova al Rayo i Dani Sánchez no continua al Màlaga. El rumor del dia, Morata, objectiu principal del Leganés.
0: Ah, mira, i fora de les nostres fronteres?
12: Oficial, el fitxatge de Bouadi pel Manchester City, Nico Jackson molt a prop de l'Aston Villa, Ezequiel Palacios canvia el Bayer Leverkusen per Lip Wicktown i qui arriba a Leverkusen és Musa Diaby. Germán Petzelak, central del Betis, es desvincula de River Plate.
0: Així ve el Mercato avui. 3:38, anem al debat, que hi ha moltes coses que comentar.

0: Las comentaré mamá al Miguel Rico. Hola, Miguel, buena tarde.
1: Buena tarde.
0: Llama al Jacinto Vicente. Hola, abogado.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas. ¿Cómo està el tema, Julián, Miguel? T'esperaves la intervenció de Laporta? Bé, jo no recordo al president Laporta ni a cap altre president parlant tan obertament d'un futbolista al qual vols fitxar i que no esteu encara.
1: Bueno, parla i el que diu és el que hi ha, que ha presentat una oferta, que el volen comprar, que l'Atlético no el vol vendre i que si el volen vendre ja saben quina és l'oferta del Barça. A mi em sembla una de tantíssimes operacions que hi ha cada estiu, a cada mercat i a cada club, que aquesta té la variant de que en el seu moment el jugador va dir que volia marxar, com ha passat també tantes vegades, i el que ha hagut és una reacció dels seus aficionats, que pot ser comprensible i tot, però jo sempre dic que entre censurar i reprovar amb un jugador la seva actitud i torturar-lo, hi ha una diferència, i l'altre dia al camp de l'Atlético se'n va fer un grabazo amb aquest jugador.
0: Jacinto, la declaració de Laporta de hoy, ¿la interpretas com un moviment de pressió més?
2: Bueno, com un moviment, per un lado, de apoyo al jugador, y por otro lado, com un moviment de decir, sí, seguimos aquí, ¿no? O sea, coincide también con que el jugador hoy no ha entrenado, que dice que está indispuesto.
0: No lo creemos, ¿no? Sí,
2: yo creo que, a ver, primero es fácil de justificar cualquier tipo de situación médica en este caso, porque yo creo que es muy fácil, cuando se dice indispuesto, podemos pensar todos en una gastroenteritis. Yo creo que va más por otro lado, porque he visto ahora una noticia del Marca que ya entra a hablar de otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un poco, forma parte de la estrategia común de las dos partes, el jugador que... con razón, no digo que no la tenga, pues que se encuentra mal, y el club que le apoya. Entonces ahora lo que espero es que esta escenificación pública, si el Barça realmente va a ir con todo por Julián al final, pues tenga traslado en la vía privada, de que se pueda realizar pues las llamadas pertinentes, de que se intente abrir la negociación a nivel privado y que se vea si sí o si no.
0: És una pregunta que té molt difícil resposta, Miguel, però creus que l'Atlètic de Madrid canviarà la seva postura, o Gilmarín?
1: Jo crec sincerament que no.
0: Que no, no?
1: Jo crec que no. Si he de fer cas de tot el que he anat sentint els últims dos mesos, jo crec que l'Atlètic de Madrid té una posició, a part té una oferta d'un altre club de 150 milions que el Barça no hi arriba, i té, per una part, tenim una posició innegociable de l'Atlètic i una posició innegociable de la Barça, que no vol passar del que hi ha ofert. Per tant, a mi em sembla impossible que s'arregli. Escolta, tant de bo s'arregli en un sentit o l'altre.
0: Sí. Jacinto, ¿tú crees que se va a mover algo de aquí al día 1?
2: Yo creo que l'Atlético no. Y especialmente Gilmarín no va a ceder. Lo que pasa es que sí que es verdad que se estaba intentando dar una imagen pública de que aquí no pasaba nada, de que el jugador estaba perfecto, que entrenaba, no había ninguna consecuencia, y lo que pasó el fin de semana en el partido lo que demuestra es que pues probablemente Gilmarín no va a ceder, pero tiene un problema ahí dentro muy grave.
0: Sí, sí.
2: O sea, ya no es solo el cómo queda el jugador, la situación con la afición, sino que evidentemente pues se ha demostrado al final de mercado también con lo de Julián, que el Atlético de Madrid no puede realizar fichajes porque ahora no tiene capacidad de fair play, si no entra dinero. Entonces, bueno, pues igual Gilmarín no cede por ego o por orgullo, dice que no, pero al Atlético de Madrid le queda un problema muy serio dentro.
0: Sí, és que al final si no passa res, Miguel, jo crec que surt perdent tothom, surt perdent el Barça perquè no té el nou que vol, surt perdent el futbolista perquè es quedarà en un lloc on està disgust, és evident, i surt perdent l'Atlètic de Madrid també perquè es queda un jugador a disgust i perquè no ingressa 120 milions d'euros.
1: Bueno, pues...
0: no sé qui per més, no sé qui per més.
1: De moment, ara mateix hi per tothom. Clar. Jo crec que hi per tothom, però... jo entenc intento entendre totes les posicions i també entenc la posició de que si el Barça no és el Julián no vulgui fitxar ningú. En el Benaltes, que des del meu punt de vista Julián no és un nou, Per tant, si el que vol és aquest tipus de jugador, entenc que consideri Flick amb els que tenia prou, i si pot portar a l'Argentí, fantàstic, i si no, doncs que s'apanyarà amb el que té. Bueno, no és mala cosa el que té. I respecte al resultat final, aquí el que s'emportarà la pitjor part, de moment sembla ser que és el jugador, perquè no juga on vol, està en una situació incòmoda al club, suposo que també al vestuari, i ja no diguem al camp o al carrer, on suposo que suporta situacions extremes com va ser el diumenge passat.
0: Sí. Hi ha un comunicat de l'Atlètic de Madrid a Marca. Se está victimizando al jugador. La única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético de Madrid. Jacinto, ¿quién sale perdiendo más si no se mueve nada?
2: Todos. Aquí viene todo el mundo. Lo que pasa es que dentro de perder todo el mundo, evidentemente el Barça pierde porque no se queda el jugador que quiere, que además es un jugador estrella, pero el Barça puede tirar adelante más o menos con la plantilla que tiene en invierno y intentar un fichaje si algo va mal. Oye, que llega el día 31-1 y el Atlético de Madrid ha dicho que no, pues el Barça igual puede sacarse pues un jugador low cost, o llámale lo que quieras, que supla un poco alguna carencia que pueda tener rematadora. Pero el Atlético de Madrid, la situación que le queda a Julián, se queda sin 9, tiene Sorloth que lo quiere vender, pierde el Barça, eso es evidente, pierde el jugador, porque el jugador sí que pierde, porque se va a quedar una situación complicadísima y dentro. Pero el Atlético de Madrid le destroza la planificación.
0: Sí, sí.
2: O sea, que yo creo que el Atlético de Madrid, al final, aunque ha intentado decir que no pasaba nada, que todo era reconducible, que el jugador perfecto y tal, yo creo que esta situación final de mercado, con lo que está pasando, con la situación del jugador, con lo que pasó en el campo, al Atlético de Madrid le puede destrozar la temporada nada más empezar.
1: Jo el que no acabo d'entendre és perquè només té responsabilitat el Barça aquí quan hi ha un altre club que públicament ha reconegut que ha fet una oferta superior a la del Barça.
0: Ja. Bueno, entenc que perquè el Barça no insisteix, bueno, i a ells els agradaria el Barça... que el Barça retirés i digués, bueno, pues no, va fitxar amb un altre.
1: Però el Barça, fins a l'últim moment de mercat, té dret a mantenir una oferta sobre el jugador que sigui, del club que sigui.
0: Clar.
1: Exactament igual que qualsevol altre club, sobre qualsevol jugador del Barça, pot fer una oferta fins a l'últim moment.
0: Sí.
1: I després dependrà del club que l'accepti o no.
0: Sí. Una cosa
2: sí,
0: més.
2: Miguel, però...
0: Sí, perdó.
2: No, te decía, pero es que claro, el problema es que el Atlético de Madrid, que el Barça aguante hasta el final y que el Julián diga que solo se quiere el Barça, le está fastidiando totalmente lo que en el fondo querían, que era el jugador está fatal, lo traspasamos al Arsenal, un dinero, viene yo quieres, y nosotros arreglamos un poco la situación interna, traemos un delantero, tenemos dinero para fichar dos o tres posiciones, pero claro, eso implicaba que el Barça se cansara y llegará un momento y dijera, voy por otro jugador. Entonces ya el Atlético tenía la excusa. No, el Barça no ha tenido interés, el jugador se ve forzado a irse al Arsenal y a nosotros nos viene muy bien. El hecho de que esto llegue hasta el último momento y que el jugador diga, no voy al Arsenal, pues evidentemente le está rompiendo completamente la planificación.
0: ¿Us sembla bé el pla del Barça, Miguel, de o Julián o res? O el Barça hauria de tenir un pla B i si arriba el dia abans del tancament del mercat i tal, dir, bueno, ja veiem que Julián no serà, que és impossible, fitxem a fulanito.
1: És que jo no tinc clar que hi hagi un pla B per Julián. Hi pot haver un pla B per un altre davanter, un altre tipus de davanter. Però jo el que sí estic d'acord és que fitxar per fitxar no cal.
0: No, fitxar per fitxar no, però si tu pentines al mercat i busques i que ja fa molt de temps que veus que l'operació Julián serà molt difícil o pràcticament impossible.
1: Sí. No, si
0: has tingut temps per pentinar i per marcar un objectiu i definir un objectiu, bueno, el que sigui, i si Julián no en surt, fitxarem aquest altre.
1: Bueno, pues, pot ser és que jo desconec exactament els jugadors que han intentat fitxar al Barça. També vaig sentir lo del Joao Pedro del Chelsea, no?, que l'han renovat.
0: Sí. Però han sonat molts.
1: Que és un altre tipus de jugador, amb el seu moment Harry Kane, que ja ni parlar-ne perquè el preu que demana el Bayern no pot arribar, llavors has de jugar-te-ho amb alguna aposta. Jo no sé si el Barça està per fer apostes, o sigui, quan tu vols reforçar la plantilla pots apostar per joventut, però no pots apostar per un jugador presumiblement titular, que t'obligui a jugar d'una determinada manera. I d'una determinada manera pots continuar jugant com estàs si tens a Julián, però no pots jugar de la mateixa manera, per exemple, si fitxes a Sorloth, per dir un jugador del mateix equip i una posició, que aquesta és la que jo sí que considero que és un nou. Que el Barça necessita gol? Jo crec, clar, ara quedes una mica en ridícul dient que el Barça necessita gol quan ha fet 5 gols al primer partit de Lliga. Però això, utilitzant el llenguatge Cruyff, un palomó no hace verano. Vull dir, no passarà que cada setmana farà 5 gols. Arribarà dies que el Barça veurà la seva necessitat de tenir un jugador d'àrea definiu, com va passar, per exemple, el 24 hores abans d'ells, al camp de l'Espanyol, quan l'Espí, d'una pilota perduda a l'àrea, va treure un gol. Hi haurà partits que es complicaran i necessitaràs un jugador d'aquest estil, potser amb aquest noi egipci, creuen que n'hi ha prou, no ho sé. Jo el que no faria és fitxar per fitxar. Okay. Això segur que no.
0: Ens queda una setmana de mercat i encara han de passar moltes coses i les comentarem. Ho deixem de moment aquí, senyors. Jacinto, Miguel, gràcies als dos, eh?
2: Un abraço.
0: Una abraçada. Seguim.
3: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. El Barça goleja sense davanter centre. I ara toca gaudir a casa. I ho compartim amb el millor equip de la ràdio esportiva.
4: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
3: Tiempo de juego. Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
5: Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori,
3: amb la col·laboració de Dani Sanabre.
6: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
7: i el millor equip de la ràdio esportiva.
3: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 10 minuts i arribem a les 4. Més coses, hem de parlar de l'Espanyol. Jan, que estem esperant que arribi ja a Barcelona Brian Zaragoza.
8: Sí, la incorporació de Brian Zaragoza ja és una realitat. L'extrem malagueny arribarà aquesta tarda a Barcelona i està previst que demà passi les habituals proves mèdiques. Una operació que es tanca amb una sessió amb opció de compra obligatòria, segons objectius, i el futbolista firmarà un contracte de 5 anys. Amb aquest moviment, si no hi ha cap sorpresa en forma de sortida, l'Espanyol tanca el mercat.
0: Bon reforç, Brian Zaragoza. Has estat aquest matí a la roda de premsa d'Urco.
8: Sí, ha parlat Urco González de Zárate a la prèvia del Real Societat Espanyol, un Urco que tornarà per primer cop a Anoeta i ha valorat així la seva tornada i el partit amb la Real.
9: Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
8: Sobre les diferències d'estil respecte a la passada temporada i a la idea de lloc de l'Espanyol per la present, Urco ha destacat que Manolo vol un equip amb personalitat i que sigui competitiu.
9: Oh, sí que és verdad que Manolo pues, nos propone que bueno, eso más que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, ¿no? El ser agresivos, el pues eso, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases y bueno, eso.
8: De l'arribada de Brian Zaragoza i del mercat ha dit que aquest s'ho deixa a Monchi i que ell és molt feliç a l'Espanyol.
0: Home, de poques paraules, Urco?
8: Sí, molt poques.
0: Parla més al camp, que és on ha de parlar, que la sala de premsa. Està bé. Gràcies, Jan. 8 minuts i les 4. Així està l'Espanyol. A segona divisió, Marina Herrero. Actualitat dels equips catalans. En clau Girona ja tenim a Arnau Martínez a València.
10: Sí, li estic donant a l'F5 a veure si s'oficialitza, però encara no és oficial. Sí que, com deies, Arnau Martínez ja és a València. Ha arribat aquest matí a la ciutat esportiva de Paterna per passar les proves mèdiques i signar el seu contracte fins al 2031. Les xifres del traspàs, les que dèiem ahir, 5 milions més un per bonus i el Girona es guarda un percentatge d'una futura venda. I amb la sortida d'Arnau Martínez, el Girona ja pensa en substituts pel lateral dret. Pensa en Javier Boñar, jugador del filial de l'Atlético de Madrid, i també en Mateu Morey, del Mallorca. I seguim en segona per la part del Sabadell.
0: Doble presentació, no? A Sabadell.
10: Exacte. Avui la presentació dels dos últims fitxatges, Obolski i Gioacchini, tot i que el Sabadell segueix al mercat buscant incorporacions, però aquests són els dos últims. Els dos han dit que arriben amb molta ambició, amb moltes ganes de demostrar. En el cas de Gioacchini, ja ha debutat, ha tingut minuts amb l'equip, i Obolski diu que es troba millor físicament i té moltes ganes de sumar a l'equip. Ha reconegut també que ha escollit el Sabadell perquè volia quedar-se a segona i diu que tots junts podran aconseguir l'objectiu de la permanència.
11: No hay nada fácil, obviamente, encima en esta categoría que es muy dura y igualada, pero entre todos, con el camino que va el equipo y jugadores, cuerpo técnico y todo el mundo, yo creo que vamos por un muy buen camino y todos juntos seguramente lo vamos a conseguir.
10: I per cert, avui s'ha presentat la final de la Copa Catalunya que disputa el Sabadell contra el filial del Barça el 2 de setembre, on Rubén Martínez, director tècnic, ha parlat i ha dit que estan molt il·lusionats.
0: 6 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Fins aquí al futbol, de seguida les bicicletes.
12: Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, seguimos minuto a minuto la situación. ¿Qué va a pasar ahora?
13: ¿Cómo no nos vamos a sentir abandonados? Total y absolutamente abandonados.
12: La semana próxima, programación especial. Una crisis, cuatro perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Los comunicadores de COPE sobre el terreno para contarte las claves de lo que está pasando.
14: Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación.
12: Escúchalo en COPE y en cope.es.
15: Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21.
16: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
17: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
16: Hazte mutuera.
17: Condiciones en Mutua.es.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
19: Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
0: Cinquena etapa de la Vuelta per territori català, per terres tarragonines. Quique Iglesias, molt bona tarda.
20: I he passat fa una estona per l'Ampolla.
0: Home,
20: per la teva... Sí, sí.
0: Estimada Ampolla.
20: Jo he estat tants estius passant amb la família. En definitiva, bona tarda, Joan Batllori, 62 quilòmetres pel final aquí a Roquetes de l'Ebre, i la cursa acaba de passar per Amposta, per Tortosa, i ara venim camí de Tivenys. Un escapat, Ethan Hayter, que vol, doncs, sumar punts a la regularitat, vol passar a primer l'esprint especial de Tivenys i després intentar arribar només impossible, tot i que avui aquí a Roquetes de l'Ebre, doncs, hauríem de veure un esprint entre els més ràpids. Fa una calor insuportable, 34 graus, moltíssima humitat aquí al costat del Delta de l'Ebre, que és, doncs, el lloc on estem passant avui el dia. La jornada ha començat a falset després de l'espectacle d'ahir de Pogacar, que va fer, doncs, un cop de puny terrible i definitiu a una Volta a Espanya després de la seva exhibició ahir camí d'Andorra a la Vella.
0: La superioritat de Pogacar ja ho sabíem, Quique, però és que és insultant, el d'ahir és, bueno, me'n vaig quan vull...
20: Me'n vaig quan vull, agafo l'avantatge que vull, em demostro que no tinc rival i a partir d'aquí, doncs, contemporitzo fins al final traient 3 minuts, que és suficient. Ahir em feia una aposta amb gent del Movistar que deien que guanyaria 8 etapes, em porta 2 i veurem què vol fer els propers dies, perquè hi ha molta muntanya i moltes opcions de guanyar. No té tan bon equip com té habitualment el Tour de França, però no li cal, i en definitiva que Pogacar és un espectacle, és història i és un plaer estar, doncs, aquí al costat de ell, vivint el que estem vivint, que és història de l'esport, doncs, dels nostres dies.
0: Sí, senyor. Quique, us escoltem, gràcies.
20: Bona tarda.
0: Adéu-siau. Acabarem amb un apunt de futbol sala. Oriol Ruiz, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Hem tingut doble presentació al Barça.
1: Sí, aquest migdia han estat presentats com a jugadors del Barça de futbol sala Igor Ribeiro i Suheil Mojaudin, tot i que ja porten diverses setmanes treballant a les ordres del tècnic Javi Rodríguez. Els dos jugadors s'han mostrat molt feliços i il·lusionats amb aquesta nova etapa, i al torn de preguntes, Igor deia això de les diferències entre la Lliga portuguesa i l'espanyola i sobre les demandes que li ha fet Javi Rodríguez.
21: Vale, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, Javi me está pidiendo para ser un poco más visto, ¿no? En las cosas que, porque hay una diferencia muy grande de la manera de jugar en Portugal. Es un juego mucho más físico, mucho más duro. Aquí no es duro, pero es un poco diferente, ¿sabes? Se corre más con el balón. Y bueno, Javi me está pidiendo esto, claro, pidiendo tranquilidad, vale, poco a poco, tranquilo y ya está.
0: No sonava bé,
1: no sonava molt bé. Diferències físiques, bàsicament, de la competició, i Javi Rodríguez li demanava més cap a Ribeiro. I Igor, que, per cert, és petició expressa de la llegenda Jordi Torres, i Mojaudin, per la seva banda, s'ha mostrat molt humil i amb ganes d'ajudar en tot el que pugui a l'equip i a Javi Rodríguez en tot el que li demani.
0: Entrem al darrer minut d'Esportscope. Oriol, que tenim d'última hora?
1: Sí, doncs, última hora, un jutjat de Madrid ha denegat les mesures cautelars sol·licitades per l'Associació de la Defensa del Medi Ambient, que demanaven suspendre la llicència del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid i la paralització de la instal·lació de grades i passarel·les.
0: Marxarem actualitzant enquestes. En clau Barça, qui perdria més si Julián no acaba al Barça? Creieu que el Barça el 25%, que l'Atlètic de Madrid el 62%, que el futbolista el 13%. I en clau espanyol, ja que parla Turco, el veieu com a titular indiscutible aquesta temporada? Esteu votant que sí al 95%, que no al 5%. Arribarem a les 4. Seguiu a la COPE, Esportscope. Estem pendents de tot avui. Tiempo de juego, juga al Madrid. Que vagi bé.
22: Las 4, las 3 en Canarias.
23: La tarde.
24: Pilar García Muñiz.
23: COPE, estar informado.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde, hasta que llegue la linterna. Estamos a nada de cumplir un mes desde que estalló la crisis de Ceuta. De hecho, la temporada en COPE va a arrancar el próximo lunes con Carlos Herrera y todo el equipo de Herrera en COPE desde la ciudad autónoma, desde Ceuta. Una Ceuta que ayer salió a la calle porque se sienten abandonados y porque dicen que les han mentido demasiado. Sin ir más lejos, ayer presenciamos a la madre de las contradicciones. A vueltas con si el CNI avisó o no avisó. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que sí, que avisó.
25: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente...
22: Al mismo tiempo que el titular de Interior, Grande Marlaska, dijo que no avisó.
26: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente...
22: Bueno, si uno dice que sí y el otro dice que no, significa que uno de los dos miente. O no. Todo es relativo. Escucha ya a Pachi López continuando con este espectáculo.
27: Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas. Pero seguramente el CNI avisa, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó.